0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa. A qualsevol punt es poden acumular durant la jornada avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla inuncat d'emergència alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu que precisament que el president Pedro Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. Així ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha destacat que el seu grup parlamentari està convençudíssim del no. Els dos reials decrets n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre qualsevol proposta alternativa. I en marxa el pavelló Puigverd de Castellet del Vallès, la novena edició de les Resiolimpiades, un projecte socioeducatiu i cultural organitzat conjuntament per l'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi. Des de Ràdio Castellà ens ho explica Oriol Ferran.
2: Les residències Obra Social Benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs seran les participants en aquesta novena edició de les Resolimpiades, una jornada que pretén donar a conèixer les propostes que es duen a terme dins de les residències, funcionals per contribuir a l'envelliment actiu i de treball en grup, ja que cal que els usuaris es relacionin entre ells per fer les proves. Aquestes proves són diverses i de consignes clares per evitar dubtes i possibles dificultats de comprensió. En total, són dos blocs amb quatre activitats cadascun. Al primer bloc hi ha la prova de bàsquet, passada de pilota, bitlles i psicomotricitat fina. I al segon, voleibol, cercles, reminiscència musical i la cursa de relleus. Tot seguit es procedirà a l'entrega de medalles i trofeus a les residències guanyadores de cada prova i de les mateixes Resolimpiades. Com dèiem, aquesta novena edició de les Resolimpiades de Castellà del Vallès se celebraran al pavelló Puigverd de Castellà.
1: I acabem amb els esports en bàsquet amb la victòria del Barça a l'Eurolliga i a la pista del Besiktas per 82 a 95. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Esplajant, amb Caral Pedemonte.
1: Jordi Molina estrena el Festiu de Calonja, una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la Copla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu El País a l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi i la Llobregat, i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judit Nederman, en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però, a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Assú que comença finíssima pel tible. Els fiscons porten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb ells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, la Merle Blanc, d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues cobles? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues cobles es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues cobles, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
3: I ara, el principal Llobregat, però sobretot amic d'aquest concert, en Jordi Molina, que li vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com va vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment què vas dir? Uf.
0: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonja, un lloc que m'estimo, i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses, i a més estrenar un concert i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió i, bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així l'he fet molt de gust.
3: Escolta'm, ara ho escoltarem, per fins a 5 cèntims, com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant a davant de l'ordinador, què t'anava a sortir?
0: És difícil explicar. Jo, bueno, intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intenta que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
3: Ho pots dir-ho o no?
0: Com que era per dos cobles d'una per una, que tiri el que sigui.
3: Pots dir el que tira? Ho pots dir, el que tira?
0: Bueno, 129. Bueno, però 129, olé, eh?
3: Escolta, però els curts ja van ser curts, no? Els curts ja...
0: Què passa de ballar? No pateixin, que no és per ballar.
3: No és per ballar?
0: No, jo crec que no. A més hi ha... Bueno, és igual que l'escoltin.
3: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, es titula El castell de Calonja i és de Jordi Molina.

0: Això era el castell de Calonge, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
0: I seguim a Calonge i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdon, titulada Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquí el programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdon, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar escrita ara per a dues cobles i percussió, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonge i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdon, Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues cobles i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonge i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni, Pensa en Lila, de Monti Galdón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins el marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'igualadí Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la cobla la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona, i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: Aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes, i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona, on el projecte està impulsat directament per Som Sardana, i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cluenda, que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina, de Martí Fontclara, després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Cuplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè

doble, ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples La Principal de Rosselló i Desalvers. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla La Principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major, i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaira a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 a plec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat. I passem a diumenge, perquè arriba a 10:45 el 5è plec de tardor del Vendrell amb les coples La Principal de la Bisbal i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove. Diumenge que ve també a les 4, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a 1:00 a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla. Per mi, una de les millors sardanes que té Ricard Viladasau, és del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista. Va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladasau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla La Principal de Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta Sílvia Orriols d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram hi adjuntaven el text: moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular, penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Almaresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any, i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt, agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps, dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Zonza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. A qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. D'altra banda, Protecció Civil ha deixat ja sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos reials decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu precisament que Sánchez actua més en clau electoral que no pas per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre la seva proposta alternativa. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En paraules seves, en una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà la seva desaparició política. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la receptació i comercialització de dispositius sostrets. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a la capital catalana. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraco Arena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Jornada de manifestacions arreu del país després de la negativa als dos decrets d'habitatge votada ahir al Congrés dels Diputats. Una d'aquestes manifestacions ha sortit de Salt i ha arribat fa només uns instants a la plaça del Vi de Girona. Allà hi tenim en directe des de Televisió de Girona el Xavi Morlans. Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem ara mateix aquí a la plaça del Vi, on, com bé deies, fa uns minutets ha arribat el primer gruix de manifestants d'aquesta manifestació convocada pel Sindicat d'Habitatge de Girona, una manifestació que ha sortit de Salt a les 11, tot i que se'ns ha explicat que hi ha dos gruixos de manifestants, aquest primer que hem explicat, que arriba des de Salt, i un segon que ha quedat directament convocat aquí a les 12. Ara mateix, quantes persones som? Parla del mig miler de persones, repeteixo, se'ns està dient que encara falta gent per arribar. I després, el lema principal d'aquesta mobilització és acabem amb el negoci de l'habitatge, i els principals càntics que s'han escoltat durant el matí d'avui són sobretot proclames contra Junts, donat el paper clau que va tenir el partit polític català en la no aprovació del decret, i també sobre una realitat cada vegada més present a les ciutats catalanes, com són els pisos turístics, fons voltors que es queden amb edificis mil·lenaris de les ciutats i els converteixen en pisos turístics que al final van destinats a un públic que no és l'autòcton d'aquí de la ciutat i que per tant també és un altre focus molt present en la manifestació d'avui.
1: Moltes gràcies, Xavi. Com diem, aquesta manifestació que ja es troba en la seva recta final i també n'hi ha convocades, entre altres punts, a l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot a la capital espanyola, a Madrid. De parlar també del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Protecció Civil ha deixat sense efecte, això sí, les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitació. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant aquest cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses com les dels dies anteriors. I tanquem amb els esports. En bàsquet, victòria del Barça i a l'Eurolliga a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades a la màxima competició europea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El Meteocat ha elevat el perill màxim de perill, l'avís per intensitat de les pluges durant la jornada d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 mil·límetres en 30 minuts és màxima de 6 sobre 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en 3 hores està també als nivells màxims de 5 sobre 6. L'avís afecta tot el litoral central durant la jornada d'avui i de cara a demà les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est, afectant totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Les pluges poden ser torrencials i Protecció Civil ha convocat una compareixença aquest migdia per informar de les darreres informacions sobre el temporal previst. I en plana política, el president Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, creu que el president Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per unes eleccions. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà, en paraules seves, la seva desaparició política. Per últim, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha reclamat avui a Pedro Sánchez que si decideix esgotar la legislatura sigui per propostes i no pas per xous mediàtics. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la comercialització de dispositius robats. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats principalment a Barcelona. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, a l'Eurolliga i victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Son las 2.
1: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
3: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
5: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descargar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
1: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
3: Amb aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
1: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
3: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
1: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
3: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la 6a jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
1: I en bàsquet, ahir, victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6, així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
6: Bona tarda, Eduard. Doncs es presenta unes properes hores molt complicades amb unes precipitacions que poden ser torrencials, sobretot concentrades en un període de temps molt curt, estaríem parlant d'unes 6, 7, 8 hores, i sobretot on s'emportaria el gruix de les precipitacions serien les comarques de Girona i també les de Barcelona.
1: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
6: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació, repeteixo, amb un període de temps molt curt. Hi ha models que ens indica que podríem arribar a recollir al voltant dels 200-250 litres per metre quadrat, per exemple, a les comarques de Barcelona, i algun model s'atreveix a dir que per la zona de les Guilleries, també la zona interior de les comarques de Girona, podríem recollir inclús al voltant dels 300-400 litres per metre quadrat. És molt difícil predir aquestes hores la situació, però el que sí que estem davant d'un episodi de molta precipitació que, de fet, ja ha arrencat a primeres hores del matí per les comarques de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En aquests moments aquí la situació és bastant controlada, però el gruix de les precipitacions ara mateix la trobem a les comarques de Barcelona, amb precipitacions que descarreguen amb molta intensitat i, a més, a punts del Lluçanès, d'Osona, inclús ja comencen a la zona del Berguedà, comencen a sortir les primeres precipitacions que també descarreguen amb molta intensitat.
1: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
6: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 100, 120 o inclús 130 km per hora, repetim, en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetim, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetim, quedaria restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetim, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
1: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
6: A vosaltres, que vagi molt bé.
1: I no deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen, perquè tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
3: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
0: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
3: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
1: Canviem de terç, parlem de política, com no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
3: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la Formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
4: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
7: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
3: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. El gent d'Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
8: El poder de convocar eleccions des de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
1: Parlem ara de mobilitzacions, una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
9: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
10: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
9: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
1: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
3: Els participants s'han mogut sota una pluja següent a crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inclines de Madrid, Valeria Racu, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
1: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
3: Aquest nou mecanisme té una dotació de 100 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació a l'Ester Minguell.
11: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 i arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Panec és consellera de Territori i Habitatge.
12: Que estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
11: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
1: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
3: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
13: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
14: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre, que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir i vam haver de renunciar a aquesta subvenció. L'obra ha quedat parada i quan s'hagi solucionat la luminosi optem a una següent subvenció que mai tocava cobrir en tot, la veritat és aquesta.
13: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió entorn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
14: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
13: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
1: I avui també hem de parlar de castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
3: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
15: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
16: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés en aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
15: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
1: Parlem ara també de successos, perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
3: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del dematí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
1: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
3: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
17: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
18: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no?, del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
17: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
1: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
3: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Olot FM, Gerard Puigdemont.
1: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
19: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes, i això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament serà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva, i en el cas que hi hagi o bé sigui una riuada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix gorg, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
1: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions. I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
3: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
20: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
21: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
20: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
1: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
3: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits quan juga contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte, on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
1: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
22: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Turbonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda, s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
1: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
0: La sisa Joventut debut a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa CB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la festa verd i negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleim Manovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
5: Andorra és un equip muy físico, muy vertical y tiene tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
0: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
3: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visitarà el Bascón a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
1: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a anitzar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 4:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la 6a jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Beşiktaş Turc per 82-95, la segona en 3 jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6/6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5/6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marc, aquesta darrera hora, ara mateix a les 2 s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica, per una banda, per la creació d'aquest possible medicant que es formaria davant de la costa catalana i el que implicaria, és a dir, fortes ventades i també una pluja que cauria de manera torrencial, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. Estem parlant de que amb prou feines, 6-7 hores, podíem arribar a recollir entre els 200-300 litres per metre quadrat. Sí, és cert que hi ha algun model que ens indica que a cavall del Gironès, del Baix Empordà i també del Pla de l'Estany podríem arribar a recollir al voltant dels 300-350 litres per metre quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que es, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes comarques que, com diem, estan en un perill màxim de 6 sobre 6, no?
5: Correcte, estic bastant d'acord amb el llançament d'aquesta alerta. Tenim, per, deixa'm dir-ho d'una manera, la sort que passarà la matinada, el gruix de la població ja estarà doncs a les seves cases. Sí que és cert que a la nit treballa molta gent, gent que es desplaça, però el gruix de la població estarà ja molt més a les cases, i per tant aquestes precipitacions que esperem, repetint, que siguin torrencials, tindran lloc doncs a partir de les 8, a partir de la nit i sobretot a la matinada, i a partir d'aleshores, sobretot demà al matí de diumenge, aquests ruixats poc a poc s'aniran desplaçant ja per les comarques de Girona, poc a poc s'aniran desgastant, i a la tarda els ruixats es mantindran en aquest sector, però ja seran molt més irregulars i no amb tanta intensitat.
0: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
5: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit de que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional, i repetim també molta, molta precaució les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint, i per tant hem d'estar doncs amb els ulls ben oberts i sobretot evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
0: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o com a mínim fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
5: A vosaltres. Que...
0: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta, perquè, com dèiem fa uns minuts, Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació, i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català, entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un SALERT per informar tota aquesta població, i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
6: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants, i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
0: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
7: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: <totipos-> Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
8: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ja ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa, referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
9: No tingui barra, perquè això ja cansa, de vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
0: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
10: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
11: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
10: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Raco, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer decaure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
12: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tàrraco Arena.

0: per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
1: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 8:45 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:45 de la nit.
2: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
3: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
2: I encara un apunt més de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
3: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
2: Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
4: Sota el lema Lactància Materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
5: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver ser alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
4: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
2: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
3: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
6: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
7: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
6: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
2: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les 6enes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
3: S'allargaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista dels Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Enguany, la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals

0: Els actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
1: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida nos va encantar, aquesta proposta. I el mural surten molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
0: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
2: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
3: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguides de Ràdio Rubí, en David García.
4: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
5: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és la manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
4: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la NU estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
2: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
3: Les blaugranes, que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques, busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
2: Seguim ara amb futbol masculí perquè a la segona divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
7: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el playoff de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta, a més, dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
2: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
8: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, 2 d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3 després d'anar perdent per 2 cops al marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant al marcador. Però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista amb una acció que després despertat, a més, una mica de polèmica, perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada, recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
2: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades. I avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
9: La Sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa a CB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre Elin Diaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
10: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, i tenen tiradores i tal, i hem de fer una bona defensa, jugar com a equip i sacar una bona victòria en casa.
9: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zan Tabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
3: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
2: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El Metrocat ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per intensitat de pluges el dia d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions és que s'acumulin més de 40 metres quadrats per 30 minuts, que és un màxim de 6 de 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 metres cúbics en 3 hores és també de nivells màxims de 5 a 6. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es pot preveure un mini huracà mediterrani a Catalunya. I també ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Precisament aquesta situació complicada ha fet que Protecció Civil demani que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà diumenge. A més, també aquesta tarda s'enviarà un SMS per informar tota la població de les restriccions que afectaran a les comarques de Girona, del Ripollès, a l'Alt Empordà i també a les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. I en habitatge, el sindicat de llogateres ha ajornat precisament la manifestació que tenia prevista per avui dissabte a la tarda de l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització, que anomenada això tot just comença anant cap a la vaga general, es farà finalment demà dilluns a les 7 de la tarda i també canvia d'escenari i tindrà lloc a la plaça Urquinaona de Barcelona. Els organitzadors han plantejat aquesta manifestació com la central a Catalunya després del rebuig dels dos d'aquests aquest divendres al Congrés dels Diputats sobre l'habitatge. I aquest rebuig dels decrets fa perillar la legislatura. Pedro Sánchez valora potser aquest cap de setmana un possible avançament electoral, tot i que des de juny Jordi Turull afirma que encara hi ha temps per negociar, tot i que també estan preparats per si es convoquen les urnes.
4: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
2: I els bombers també continuen treballant per extingir un incendi a l'edifici de l'antic restaurant de l'Àlamo al quilòmetre 1, a prop d'Alcover. El 112 ha rebut l'avís i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de l'avís de perill per intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials. L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que s'acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts o 90 en una hora i mitja. Arran d'aquest avís, el govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. Aquesta mesura implica la suspensió d'activitats al medi natural, parcs i jardins urbans, suspensió d'activitats esportives, culturals de lleure o d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. Ho explica la consellera Núria Parlon.
2: Articularem el mecanisme i l'eina que tenim a l'abast per poder informar la ciutadania quan tenim el pla activat en una situació d'emergència com serà la que tindrem a les pròximes hores. Enviarem les alertes a la població informant-la d'aquesta situació i demanar sobretot molta precaució, molta prudència i sobretot seguir els consells que donarem des de l'àmbit de protecció civil al conjunt de la ciutadania i també doncs, des dels ajuntaments.
1: Aquestes restriccions afectaran les comarques de Girona, del Ripollès, de l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. També aquestes pluges han tornat a complicar la recuperació després dels aiguats de les últimes hores a les Terres de l'Ebre i és que Santa Bàrbara, al Montsià, s'han aturat temporalment els treballs de neteja mentre que els equips d'emergència es mantenen preparats davant de possibles incidències. Tot això és a la C12 per retirar el fang i recuperar la circulació entre Amposta i Tortosa. 21 Ràdio, Albert Calatarut.
3: Les pluges continuades han obligat a aturar en alguns municipis les tasques de neteja després de les inundacions dels darrers dies. És el cas de Santa Bàrbara, on l'Ajuntament manté els equips preparats per atendre possibles emergències. Escoltem Josep Lluís Gimeno, el seu alcalde.
4: Al cap d'una horeta ha començat a arribar ja una nova tormenta i ara en aquest moment doncs, tenim tot el que seria tots els equips parats i tot l'equip de voluntaris doncs, bueno, que no estem fent feines de recuperació. Ara només estem per a situacions d'emergència, si es produeix que arribi cap trucada o cap requeriment d'urgència, doncs s'anirà a fer, però fins que no sortiguéssim d'aquesta tormenta, doncs altra vegada doncs no farem els treballs de recuperació.
3: Els aiguats han deixat danys importants al nucli urbà i a la xarxa de camins rurals, amb mobiliari malmès, carrers afectats i una teulada enfonsada en una casa deshabitada. Quan la pluja ho permeta, es reprendran les tasques de neteja, retirada de fang i recuperació de punts més afectats. Els bombers i manteniment de carreteres també treballen en la neteja i el condicionament de la C12 entre Amposta i Tortosa.
1: Fins aquí les notícies de xarxa.
0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. Fa uns minuts que el govern de la Generalitat de Catalunya ha enviat un SLR per informar la població de les restriccions en els seus territoris vinculades amb l'alerta per pluges torrencials. A més, aquest limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquestes són les comarques de Girona, del Ripollès a l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. El temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bueno, no tenim la consellera Parlon. La mesura implica la suspensió d'activitats en el medi natural, parcs i jardins urbans, la suspensió d'activitats esportives i culturals i de lleure i d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. I fa qüestió de mitja hora que s'ha iniciat la segona jornada del concurs de castells a la Tàrrega Arena, plaça de Tarragona. L'Eric Rosique, de Radio Ciutat de Valls, és allà per portar-nos totes les novetats. Bona tarda, Eric.
3: Ja ha arrencat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona a la Tàrrega Arena, plaça. 18 colles que tenyeixen de colors cromàtics l'antiga plaça de Braus, i és que la notícia serà saber en pocs minuts si demà celebrarà el concurs de castells de diumenge. Ho sabrem en pocs minuts, i això que han saltat totes les alarmes i totes les alertes del pla Procicat després de les pluges intenses que es donaran des d'avui a les 8 del vespre fins al migdia de demà. Les autoritats s'han donat marge fins a les 5 de la tarda per prendre una decisió, i amb motiu de l'alerta queden incògnites si es celebrarà o no el concurs de castell de la jornada de diumenge. De moment, el més destacat de la jornada d'avui dissabte ha estat el 3 de 8 descarregat pels Xics de Granollers, que ha estat la primera colla que ha actuat en solitari, i ha ressenyat també el 4 de 8 carregat per la jove de Sitges, que ha sigut la primera caiguda del concurs, però amb un ensorrament sense incidències. Ben pendents de quina colla s'endurà avui el concurs de castells de Tarragona de la jornada dissabte, entre les colles favorites i són els castellers de Lleida, que volen optar a revalidar el títol de l'any passat, o els Marrecs de Salt, que són la colla que podrien portar al castell de nou per avui, la jornada de dissabte.
2: I també ha degut a les pluges primeres afectacions d'aquest temporal a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla d'emergència, ja que ha obligat a tancar les andanes de les estacions del Liceu de l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos de la L1 a Urquinaona i Marina i la L3 a Plaça Catalunya, o el vestíbul de l'estació de Can Suïres a la L11. I també el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació que tenien prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment demà dilluns a Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, amics, i benvinguts a un altre programa de Sonic Reducer, un espai de ràdio en el que mai sentireu música absurda, i és un lloc en el que el meu company, en David Jordani, un servidor, en Rafael Álvarez, només punxem rock and roll i els seus derivats, amics. Això sí, sempre amb la companyia que normalment ens envolta. Avui tenim per aquí a l'Arita, al Jordi Storm i a Lorenzo, que amenitzaran la tarda segurament.
1: Que porten el Jordi i el Loren un constipat que segurament ens encomanaran a tots. Visca!
0: Segura. Del microclima aquest que tenim aquí.
2: Visca el refredat!
0: Doncs comencem. The Apocalypse Dream és el segon disc de Kate Clover, que està a la venda des de fa concretament un any. Ha estat produït per Johan Falco, que és el productor dels Fuck Up, de Chubby and the Gang i de Chisel, quasi res, i mesclat pel productor guanyador d'un Grammy, en Carlos de la Garza, que és productor de Bad Religion i Paramore, entre altres. Sou influenciat pel punk dels 70 i una mica de power pop, en cançons inspirades en el poeta beat Charles Plymell, en el seu nou àlbum que van vindre a promocionar per aquest país fa un parell d'anys, si no recordo malament. Un artista molt mainstream que ara s'ha posat de moda, però estic segur que la seva proposta no deixarà indiferent a ningú. Anem a sentir aquest disc, el tema titulat You'll Be the Death of Me, Kate Clover. Bona tarda, amics, això és Sonic Reducer.

Molt bé, seguim aquí obrint foc al Sonic Reducer i ho fem amb The Melmax, que són una divertida banda procedent de l'Ispic. El seu estil desenfadat es podria definir com a power pop punk. No sé si provenen del planeta Adalf, però la seva descripció al seu Bandcamp és irresistible, cito. The Melmax et brinden power pop punk de primer nivell, combinant guitarres jab-jab amb un teclat jub-jub, bateria pou-pou i un baix bum-bum que us untarà les teves xirivies. Un popurri tremend, molt agradable, molt malvat, apunyalant-te per l'esquena, traient-te la cera de les orelles, sortint al sol amb les mans despullades. Es requereix cascos i sabatilles d'estar per casa. Benvinguts al planeta Melmac. En fi, anem a escoltar el tema que dona títol al seu únic llarga durada. Això es diu Good Advices, de Melmacs.

Spiritual Cram és una banda estadounidenca formada a San Francisco. L'estil musical del grup incorpora elements de diversos gèneres, com el new wave, el punk clàssic, el reggae i el rock alternatiu. Es van formar a finals del 2017, quan Michael Bingham i Mike Fenton van començar a treballar junts després de deixar la seva anterior banda. El nom del grup es va inspirar en una cançó de Christian Death. Ja han estat considerats part de l'escena underground de la costa de Califòrnia amb altres bandes com Drain, Militaire Gun o Zulu. Anem a sentir del seu últim disc el tema titulat Can I Borrow Your Lighter? Spiritual Cram.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei.
3: Molt bé, seguim amb The Pampanics, que és una banda de punk sueca procedent de Timra, formada el 2021 durant la pandèmia. Són crus i autèntics i barregen un so original amb altres més emblemàtics del punk dels anys 70 i 80. Després d'una sèrie de singles, a principis de 2024, van llançar l'LP Punk Sounds Better on Crappy Speakers, un disc de so cru i lletres provocatives amb la seva combinació d'actitud punk amb una mirada fresca cap al món actual. Això sumat a la seva energia a l'escenari els converteix en una banda a tenir en compte. D'aquest àlbum anem a escoltar un dels singles que van servir d'avançament. Es tracta d'aquest Let's Start a Band, The Pampanics.

Els Stereosons s'han convertit en pocs mesos en una banda fonamental com els Corazones Elèctricos, el Frank Sud o The Bon Drits, entre molts altres del panorama llevantí. Tenen en el seu poder des de mitjans d'octubre del passat 2023 un disc molt interessant. Puc dir que els d'Algamesí han aconseguit definitivament el seu so. En les primeres escoltes sorprèn aquesta frescor d'idees, melodies i tornades que té tot el tracklist. Fins i tot fa la impressió de ser, si no hi ha un primer disc, un segon amb una declaració d'intencions ben clara i focalitzada. Anem a sentir el seu últim Todo Mal, el tema titulat El Diablo, Stereozone.

Yeah, seguim, seguim amb The Wild, que és un quartet procedent de Canadà que es defineixen com una barreja perfecta de fanfarroneria rockera i actitud punk rock. Es van donar a conèixer a partir de 2015 quan van començar a recórrer milers de quilòmetres a Amèrica del Nord i Europa, girant amb artistes com Airborn, Steel Panther, Rose Tattoo, Godsmack, entre d'altres. Des del seu primer àlbum, el 2015, fins al seu següent àlbum, Will It Hurt, de 2017, i especialment Still Believing Rock and Roll del 2020, The Wild són una banda de tota la vida que ha recorregut el camí traçat per les grans bandes que els van precedir, amb cor, autenticitat i un profund compromís amb el que fan. Ara fa anys que no treuen disc, però encara estan en actiu. Del seu darrer disc escoltarem aquest, Bad News, The Wild.

0: Adelante.
1: Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
2: Anem a parlar una mica del disc Shake the Fate del grup Falling Red. 8 temes en una mica més de 30 minuts que et deixen amb ganes de més. La premsa especialitzada parla meravelles d'ells, la gran esperança anglesa, a British Rock Band to Believe In, en diuen al Rock Magazine. La meva opinió és que es tracta d'un disc correcte, energètic i contagiós, curt però intens. Per cert, van estar girant amb Dave Evans, ex AC/DC, per Europa. Així que anem a sentir un tall d'aquest disc titulat Out of Control, Falling Red.

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb The Let's Go's, que és una girl band de noies japoneses formada a Tòquio allà per l'any 2006. Van debutar el 2009 amb el disc Let's Go and The Let's Go's, un disc molt divertit de 13 cançons on toquen tots els pals del Google Boom punk, del rock and roll i el punk ramoniano. Van tornar el 2011 amb Reamp, amb major velocitat i més garatge rock, el que va seguir una aturada fins al 2016, quan van tornar amb I Hate The Let's Go's. Avui ens quedarem al seu quart disc, publicat el 2009, i amb el tema que li dona nom, I Want Cherry, The Let's Go's, des de Tòquio.

L'LP Espera'm en el cotxe dels bilbaïns Negra Calavera és d'aquells que et satisfan sobremanera. Ells segueixen sent en Xemi Bugatti a la veu, en l'Endica Fiz a les guitarres, en Javi Rosca a les guitarres també, en David Pincho al baix i el David Tobal a la bateria. El seu domini fascinant de la part més bruta i radical del rock and roll és fascinant. Edició de luxe en format vinil 180 grams, amb funda de cartró, amb lletres il·lustrat, gravat i mesclat i masteritzat al Cova Studio de Bilbao, amb JM San Pedro en Champe com a productor entre octubre i novembre del 2020. La portada i el artwork és obra de Mary Chris Arregui. I totes les cançons són seves, excepte Llàgrimes d'obligacions, en la qual participa les veus el mític Iñaki Urbizupela, que de pas també fa coros a Espera'm en el cotxe, que és el tema que sentirem ara mateix. Negra Calavera. Uh!

Molt bé, després d'escoltar els grans Negra Cadavera, continuem amb Fast Eddie, que és un quartet procedent de la ciutat de Denver, a Colorado. La banda neix el 2015 quan el vocalista Micah Morris, al front, membre també de Dirty Few, amb tres músics més que es coneixen per tocar a locals comuns de l'escena local, clar. Es defineixen com a simples proveïdors de clàssic rock ràpid i dur, i la seva discografia la conformen dos LPs, un homònim publicat el 2017 i un altre de 2024, To The Stars, a part de diversos singles d'avançament. Els avala una intensa activitat en directe pels circuits de sales de la seva regió. Anem a escoltar un dels temes del segon disc, concretament aquest, Spirit Commander, Fast Eddie.

0: The Powder Monkeys va ser una banda australiana de punk rock formada el 1991. Els pilars fundadors són en Tim Hemsley, al baix i la veu, i en John Lonan, Nolan, a la guitarra. Eren exmembres de Bored. Powder Monkeys va llançar tres àlbums d'estudi. Smash It on a Knee, del 94, Time Wants Our Hills, del 96, i Lost City Blues, del 2000, abans de separar-se el 2002. Tim Hemsley va morir el 21 de juliol del 2003 a l'edat de 31 anys d'una sobredosi d'heroïna. Una història trista per un grup irrepetible. Anem a sentir el seu últim treball, el tema titulat, aquest l'he punxat alguna vegada, però mola molt. Beast White Two Bucks, The Powder Monkeys.
1: Mítics.

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Ens desplacem a Varsovia, d'on prové el Power Trio amb el nom de Tiger School, banda que vaig descobrir, com tantes altres, gràcies al Beringer del Cap, i programa que tantes alegries ens va donar i que tant trobem a faltar. En fi, aquests polacs ens van sorprendre a finals de 2019 amb un pepinasso de disc debut titulat The Cult of Tiger School, amb 14 temassos, i és una llàstima que no hi hagin tingut continuïtat, perquè no em consta cap llançament més. Esperem que encara estiguin en actiu. He estat buscant i no he trobat res més que aquest primer disc. Anem amb un dels temassos, inclòs el disc, que també havia sonat alguna vegada al programa. És un tema, en aquest cas, que es titula My Name is John, és a dir, me llamo Juan. Tiger School.

La meva cover d'aquesta setmana corre a càrrec dels Cheats. Formats al 2001, The Cheats van decidir crear el tipus de banda que faltava a la seva ciutat natal, de Pittsburgh, un punk and roll passat de moda d'aquell que ja no es fa. Liderats pel vocalista Todd Porter, també conegut com a Todd Cheat, exlíder de Silver Tongue Devil i Eviction. L'alineació sempre giratòria ha recorregut molts quilòmetres de gires. Els fan una versió del Hammersmith Palace de Demolition 23, que ja vas posar fa un temps però que mola molt, que van gravar en el seu àlbum homònim del 94. La cançó és una descripció nostàlgica de l'escena de clubs de London de la dècada dels 80. Va ser escrita per Michael Monroe, Jupp Wilder i Little Steven. Anem a sentir la Hammersmith Palace de Cheats.

0: Jolín, vaya tros d'himne. Seguim a la part amb el moment cover amb The Feelings, una banda formada el 2014 a Charlotte, Carolina del Nord, que ha anat madurant el seu estil des del punk furiós fins a una barreja entre punk hard rock i algun element metal que sona amb naturalitat i frescor barrejada amb la maduresa. Doncs resulta que primer com a single i després dins de l'EP No Love Lost de 2018 tenen una versió del mític tema de Kiss, Strutter, que va aparèixer originalment al disc de debut dels Kiss de 1974, que li volia dedicar aquí al Jordi Storm, que porta una samarreta de l'Eix Breheli. Com debe ser, pues, va por ti, per tots els oients, naturalment. Doncs bé, en part de Feelings, aquest tema sona així, Strutter.
1: Una pillaça por internet.

0: Bien, chiflados primitivos, prestad atención. ¿Veis esto? Esto es mi escoba de fuego. Es una Remington de dos cañones del calibre 12, lo mejor que puede ofrecer Almacenes Smart. La encontraréis en la sección de caza y pesca. Esta maravilla ha sido fabricada en Grand Rapids, Michigan.
1: ¿Pero qué dice?
0: Su precio de venta es de 195. La culata es de nogal y los cañones recortados de acero azul cobalto. Tiene un gatillo finísimo, ya lo ven. Compre elegante. Compre en Smart. ¿Entendido?
2: Molt bé. Fiscales ad hoc és una banda de punk chilena. La seva formació és encara discutida entre les dates corresponents al mes de setembre de 1986 o febrer de 1987. Fa uns mesos, ja bastants mesos, vaig anar a veure els RKL a Badalona i els Fiscales tocaven de teloners amb molt poca gent al recinte i he de dir que em van deixar bastant content, encara que van tocar 5 temes, dels quals només vaig sentir 3 i mig. Els suficients per fer-me fan i punxar 3 temes d'ells aquesta temporada. Anem a sentir el seu últim disc, El Flagelo, la cançó titulada Se nos va. I le voy a dedicar al meu amic Omar, que fa temps que no el veig. A ver dónde te metes, chaval. Fiscales ad hoc.
3: Venga.

Molt bé, seguim amb Admiral Sir Cloudesley Shovel, que va ser el nom d'un oficial de la Marina Britànica que va viure a cavall entre el segle XVII i XVIII, però també és el nom que va adoptar a partir de 2008 un power trio britànic de hard rock vintage que va debutar el 2010 amb l'EP Return to Zero, el que va seguir el 2012 el seu primer llarga durada, Don't Hurt It, Fair It, que va recollir bones crítiques dels seguidors del rock sedentero, que van seguir amb els seus dos següents discos publicats de moment i on es poden rastrejar influències de AC/DC, MC5, Status Quo o Buffalo, per exemple. Anem a escoltar un tema inclòs al seu segon disc, Chicken Before You Break Him, més o menys. Això es diu Do It Now, Admiral Sir Cloudesley Shovel. És que no m'ho posen fàcil.

Anem ara amb uns amics. Dead Yard provenen de bandes com 77, Joe Macabre o Reapers. Aquesta tarda toquen a la Sala Radical de Granollers. Ells es van separar fa un parell d'anys, però és lo que té el rock and roll. Es van ajuntar per fer una sèrie de concerts esporàdics, però per lo que tinc entès, ara tornen de debò. Tocarem amb ells els Spitfire Scream, una altra banda d'aquí, de Catalunya, així que el bolo pinta més que interessant. Bueno, vaig compartir grup amb el bateria i guitarra respectivament de Dead Yard, que són d'aquí de Cardedeu, són els germans Morell. Així que aquesta nit la festa serà grossa. Anem a punxar del seu disc Armageddon It, el tema titulat Stench of the City, Dead Yard.

Molt bé, seguim aquí a la recta final de Sonic Reducer amb Hellscrack, una banda francesa procedent de Nantes, de rock brut i macarra, que va al gra. Els seus membres porten tocant des de finals dels 80s, ja sigui com a Hellscrack o englobats en altres bandes com els French Lovers. Van debutar com a Hellscrack el 1994. Van publicar el seu primer llançament, un CD de 5 temes il·limitat a 1.000 unitats, el 1997, i van publicar el seu primer llarga durada, Flesh and Steel, el 2000. La seva discografia fins a dia d'avui es completa amb el disc Rusted, publicat el 2009, i que inclou 16 temes en poc més de 39 minuts. Es tracta d'un disc tan collonut que ha fet que encara, a dia d'avui, estiguem esperant nou material de Hellscrack. I em costa que encara estan en actiu, però no hi ha hagut més llançaments, lamentablement. Anem a escoltar un tema del Rusted de Hellscrack. Això es diu Sad Little Girl.

0: Muchas gracias. Vamos a empezar con el test tonturo. Eso sí, antes mi primo creo que me dice algo. Por cierto, primo, hace tiempo que ya no vienes mucho por aquí, ¿eh? O sea, vas viniendo menos.
1: Ya, porque ya tengo yo mis amigos también y mis cosas, ¿sabes?
0: ¿Ah, sí?
1: O sea que...
0: Oye, pues dile a tus amigos que, joder, que vengan aquí un día, que los invitamos a merendar, hombre.
1: ¿Aquí? Sí.
0: Claro.
1: A que vean tu cara de mierda.
2: Qué majo.
3: Novembre de 1991. Itch Stradlin, far de la fama, els concerts i especialment Axl Rose, abandona el vaixell de Guns N' Roses. Gilby Clarke va arribar com a substitut a la guitarra rítmica. La seva arribada va ser rebuda com una cosa de no res, com un membre simpàtic i inofensiu. Sempre presto a les ordres dels Gunners, Slash o McCain. Res més lluny de la realitat, tant és així que el seu primer disc en solitari, llançat el 94, titulat Pawn Shop Guitars, és com podria considerar com un disc de Guns N' Roses, perquè tots els integrants de Guns N' Roses van participar en major o menor mesura. En Rose, Slash, Dub, Dichai Red i Matt Sorum, incloent els músics contractats per al tour, en Teddy Andreadis i la famosa corista Roberta Freeman. Així com il·lustres de l'escena rock del moment, com Sebastian Bach, Rocco Afuso, Buddy Watchell o Frank Black. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Tijuana Jail, que ja sé que ho he punxat moltes vegades, però és que m'agrada. Gilby Clarke!
4: Uno muy pronto. Nos preguntaba una damita que si cuándo fue la fecha, una damita del auditorio, cuando ocurrió el 1.

0: 6635-4302. No le dan trabajo porque está muy joven o muy viejo. No se preocupe. Llame ahora mismo al teléfono
1: 635-4302. Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. El Sonic Reducer 326. Doncs això, moltes gràcies per haver-nos escoltat, ja sigui en directe o en diferit. Estarem a iVox demà o demà passat, si Déu vol i les autoritats ho permeten. I res, moltes gràcies a tots els oients i a la gent que ens ha recolzat aquí en directe. Arita, Jordi, Loren, aquí el meu col·lega company i germà Rafa, que formem aquí l'equip de Sonic Reducer. I bé, normalment no sé si el Rafa vol afegir alguna cosa.
2: Afegiré algo.
1: A ver.
2: No sé si quedarem d'aquí un parell de setmanes.
1: Sí, en principi sí.
2: Sí, en principi sí. Mm. Doncs res, ens veiem d'aquí un parell de setmanes.
1: No. Doncs bé, abans el Rafa ha punxat un tema de Jung Jar, que de Dead Jar, que toquen avui a
3: Jung Jar.
1: Sí, sí. Well, també estaria bé, però no, Dead Jar, una banda de col·legues que toquen avui al Radical de Granollers. Juntament amb ells toquen un altre pedazo de banda catalana que hem punxat sovint aquí també al Sonic Reducer, però normalment acaba una balada, però avui val la pena doncs escoltar l'altra banda que tocarà avui a la sala Radical de Granollers. I és una banda que fot un rock and roll, un high energy realment molt potent i que són d'aquí, doncs, per acomiadar-nos avui del seu EP She Said, posarem el tema del mateix títol. Marxem amb Spitfire Scream. Bona tarda i cuideu-vos molt.
2: I am, adeu.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Ginjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver, bueno, la meva mare, ja pots comptar, tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. Van patir els estralls de les bombes Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel GC-11 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mà darrere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Peric i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És a dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Oller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxa molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Peric recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
5: Quan érem a Cales Mandia, ja que es havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, tots. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balbé.

0: Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 a la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com els d'un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rosic i Radio Ciutat de Valls.
2: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
3: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia de concurs, i el que diem és que se celebrarà però per la tarda. En aquest cas, a partir de les 16 hores de la tarda de demà, que podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, i aquest marge prudencial de 2 hores per tal que pugui haver doncs, l'accés, l'arribada de totes les colles.
2: És per això que, fora horari de l'alerta per la pluja, el Vall ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tarraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de porta seria a partir de 2:45 del migdia, i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada de diumenge a la Tarraco Arena Plaça.
1: També els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en les desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li info tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: 22.
1: Els joves estan llegint molt, perquè llegeixen moltíssim, però estan llegint amb un altre nivell.
2: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Punt 7 FM.
5: M'ha tornat.

0: cada 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. I final de la jornada d'avui dissabte del concurs de castells de la Tàrraco Arena Plaça. Eric Rosique, Radio Ciutat de Valls.
3: Els Marrecs de Salt s'enduen la jornada dissabte del concurs de castells. La colla gironina ho ha fet després d'una gran actuació d'esquerra en el 4, 9 en folre, el 5 de 8 i el 2 de 8 en folre i el 7 de 8. En segona posició, els nens del Vendrell han ocupat la segona plaça, descarregant el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8. Finalment, el podi l'ha completat els castells de Lleida amb el 7 de 8, el 2 de 8 en folre i el 3 de 8. Actuació molt destacable, sobretot la dels xiquets del Serrallo, que han descarregat per primera vegada la seva història el 2 de 8 en folre. Arrencaven descarregant el 4 de 8, però també han vist l'altra cara de la moneda del món castellà amb un intent de 3 de 8 que ha deixat diversos contusionats. Una jornada marcada també per l'ajornament demà a les 4 de la tarda de la jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona.
2: I el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 6 hores en algunes zones. Aquestes seran les zones de litoral i prelitoral, especialment de primera línia de costa, costa central i de costa brava. Protecció Civil ha recordat que cal evitar exposar-se i la millor manera de fer-ho és quedar-se a casa. També la consellera Parlon ha indicat que si s'acaba produint el que s'anomena un mini huracán mediterrani, aquest només s'ha donat 3 vegades en aquesta zona. El setembre de l'any 96 a les Balears, el 18 d'octubre del 2023 també a les Balears i l'octubre del 2007 a Múrcia. I també l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat que s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 3.1 aquest dissabte al vespre a la mar Mediterrània a la zona de les Balears a uns 14 quilòmetres. I també s'ha quedat suspès el transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Tant Rodalies com Ferrocarrils de la Generalitat s'aporten aturats des de les 8 de la tarda i no reprendran el seu servei fins a les 2 del migdia quan es reaixequin les restriccions. El metro de Barcelona també s'ha suspès el seu servei continu aquesta matinada i es restablirà a les 5 del dematí, és a dir, com si fos un dia feiner. I també, per culpa de les pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 1.095 trucades per aquest episodi fins ara a les 10 de la nit. També hi ha 400 persones que han estat ateses per les serveis d'emergències. I aquest temporal també deixa cancel·lacions de vols i retals a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat vols tant de Barcelona cap a llocs com Londres, Lisboa o Amsterdam, mentre que també s'han cancel·lat vols en direcció al Prat des d'Alacant, París, Glasgow o la Palma de Gran Canària. I hi ha 400 avisos d'inundacions també a tota Catalunya. I fins aquí les notícies de xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Cardedeu 90.7.

0: En el capítol anterior...
1: Jo vull agafar una pedra del terra i tirar-la.
2: I aquesta cosa et diu, què fas?
3: Ah, hola?
1: Parla?
2: Per què em tires coses?
1: Amb què estem parlant ara mateix?
2: Soc un cub gelatinós.
4: Com es diu vostè?
2: Em dic Glavagul.
1: Haig de dir que m'encanta.
2: L'Eldeth t'avisa i et diu, veig que allà el terra està una mica més feble, no sé si això es podria trencar.
1: Intentaré fer una mica de força amb el peu per veure si una persona pot passar o si amb una sola persona.
2: Quan pesa l'Isar? El terra s'esquerda del tot.
1: Vale, i cau. Que hi ha baix.
2: Que hi ha baix.
1: Miro molt ràpid, o sigui, mentre estic pujant.
2: No és un llot gris.
1: És de color ocre?
2: És de color negre. Ai, és una massa viscosa i que té ganetes
1: pujant,
2: de veure't.
1: Estic pujant molt ràpid.
2: Benvinguts a la Font del Gat, la vostra taverna preferida de Neverwinter. Entrem a la recta final de l'estiu. Gràcies. I abans de reprendre estudis, jornades completes i totes aquestes complexes responsabilitats, ens toca fer un petit viatget a la infrafoscor. Jo no. A Tours, també, si voleu. Voleu que obrim un espai per intentar demanar feina?
1: No, qui vol feina?
2: Iu, disgusting. Com sempre, amb nosaltres tenim els Minairons darrere càmeres, l'Arnau i el Mateu. A la taula, la Leo.
1: Bon dia.
2: El Gerai.
5: Hola.
2: I el Gerard.
6: Hola.
2: Com vam començar a fer la vegada passada, m'agradaria que els nostres jugadors responguessin una petita pregunta sobre els seus personatges.
1: No me l'he preparat.
2: Ja, és que no us he xivat aquesta vegada. Jo puc fotre'm una petita xapeta de 2 minuts fins que us hi penseu, però si no, la pregunta és, quin és el gènere de lectura que més els agrada als vostres personatges? Gènere il·lustrat, novel·la romàntica, suspens, no ficció sobre assassinats...
1: Vale. Ja?
2: Sí, jo.
1: Jo tinc clar. La nana, jo crec que els llibres aventures. I els llibres aventures i sobretot més llibres infantils, potser, per explicar a nens o... i també de juvenils i tal.
2: A la nana li agraden els nens?
1: De manera correcta, sí. De manera correcta, efectivament.
6: S'ha pervertit molt.
1: No, de manera incorrecta.
6: Aquesta frase s'ha pervertit.
2: Jo només he fet una pregunta.
1: I, però sí, jo diria aventures èpiques. No sé si aventures normals en el món de Dungeons and Dragons, perquè ja és tot èpic, suposo.
2: Bueno, no totes les aventures tenen dracs, per exemple. Poden ser aventures així...
1: No, però elves i espases i coses així.
2: És que els dracs ho fan tot molt èpic.
1: Clar.
2: Molt bé. La resposta de la nana ha estat donada.
1: Jo crec...
6: Oh, perdó. Digues.
3: Volia parlar de tu.
1: Jo, l'Isar, crec que té energia de rotllo poesia clàssica.
2: Ah.
1: En pla...
2: L'aristocràcia ho té,
1: un Edgar Allan Drow.
2: No!
3: No! No porten ni 5 minuts.
2: Jo no pensava matar ningú en aquesta sessió, m'ho estic repensant.
1: El Drow sent emo, en plan...
2: Clar,
1: handbreaking.
2: Clar,
1: o sigui, crec que és el rotllo... O sigui... Sí, crec que és com el que hagués tingut accés, com també el que li haguessin inculcat bastant.
2: Exacte, té sentit.
3: El Mendel s'enganya bastant, fent pensar que llegeix,
2: no.
3: Però realment el que li agraden són com coses en dibuixets i coses en vers.
2: Li
3: agrada llegir coses de música, li agrada llegir pues, cançoners i tal, i li agrada llegir pues, poesies èpiques. Però no li agrada llegir prosa èpica, li costa bastant seguir el fil. Però si és cantable... Se li fa una mica més.
2: Creus que al Mendel li agrada la romàntica?
3: Crec que li agrada la romàntica. Sí. Sí, el Mendel és bastant romanticot. I cançons romàntiquetes se les ha d'aprendre, sí o sí, no? Si no, seria un bon bard.
2: Sí, i que encara pensa de fa dies en els seus encontres romàntics.
3: Sí. De fet, quan abans d'anar a dormir, pensa en tots ells.
2: En tots?
1: Alguns noms, per exemple?
3: Li ve el cap al Jorland, li ve el cap la Engelberga, li ve el cap també una quotoa molt mona que va veure quan estava a Zubludop.
2: No m'encaixa, quotoa i molt mona, però no passa res.
3: Bueno, però ell
1: molt
3: sí,
1: peixa.
3: És que ell pot veure la bellesa, ell pot veure la bellesa en moltes coses. Després se li passa, però són com fletxes que li atravessen el cor i que a vegades es queden, a vegades es
2: troben. Cupido està cansat del Mendel.
3: Exacte.
2: Molt bé! Doncs després d'aclimatar-nos una miqueta, si recordeu les aventures de l'última vegada, després de no poder seguir el rastre del nostre amic príncep Derendil, que potser en pau descansi, no ho sabem, l'última, que va ser l'última víctima dels perills de l'infrafoscor, l'últim company a qui hem hagut de dir adéu.
3: De moment.
2: De moment. El nostre grup d'aventurers van decidir continuar endavant amb el camí cap a Blindenstone. Com sabeu, Blindenstone és la ciutat barra assentament en projecte de ciutat, segons teniu entès, dels noms de les profunditats. Teniu un nom en concret que us està ajudant en el camí per guiar-vos, que és el Jimger, que a mesura que aneu avançant en el camí doncs va reconeixent més les direccions que ha d'agafar i, per tant, no heu de fer tirades de supervivència per quedar-vos 3 hores perduts por ahí. I, com sabeu, igualment el trajecte no està sent gaire amable. Entre esllavissades i assaltants, arriba a la ciutat Noma o Svirfneblin, que és l'altra manera de pronunciar, bé, de pronunciar, d'expressar la referència als noms de les profunditats, està sent complicat. L'últim incident us va córrer el sostre a sobre. Algú li va clavar algun cop al cap, però després us vau curar. Bé, us vau curar. Tu vas curar l'Eldet, si no ho recordo malament, sí. Mendel. I la nana tenia un copet encara, que sí, crec que no va ser curat perquè estava com...
1: Sí. Estava prou bé en aquell moment.
2: Sí, exacte.
3: En aquell moment.
2: Se us va obrir la caverna per un altre cantó i el que vau veure va ser això, com el camí continuava, però per una cova molt més humida. Recordo també que us vam comentar que teníeu la sensació com que l'ambient estava carregat, com que estava tancat i tal. I res, vau començar a intentar trobar la sortida per continuar anant cap a Blindenstone i el que vau anar trobant va ser un llot gris per aquí, un llot gris per allà i un amic nou, perquè sorprenentment el cadàver drou que surava en una mena de cub viscós, òbviament no estava viu, però sí que es movia una mica i algú es va queixar perquè li vau llançar una pedra, em sembla que va ser. Resulta que aquest cub gelatinós és un cub gelatinós intel·ligent que es diu Glabagul i que us va caure bé.
3: I nosaltres
1: molt simpàtic.
0: No? Era molt majet, eh?
2: Sí, tenia ganes així una mica d'aventura i de fet el que us va dir és més o menys quines coses hi havia a la caverna que estàveu explorant, però també us va dir que hi ha parts per on no passa perquè és un cub molt gros i omple com tot el caminet. No és excessivament estret, però és que ell és molt ample. I en cert moment us va dir, jo per aquí no hi he passat, no sé què hi ha, vau dir, anem a explorar. I l'Isard va dir, això es trenca, en referència al terra, i efectivament es trencava i just a sota vau quedar-vos a les portes d'un combat l'últim dia contra un púding negre.
1: Sí.
2: A tot això vam llançar les respectives iniciatives, que si no recordo malament, l'Isard tenia un 23. I no recordo malament perquè estan apuntades les iniciatives. Però és una manera de dir, és una manera de parlar.
0: Doncs està mig camí pujant encara, oi?
2: Sí.
0: L'Isard traurà la ballesta de mà i enviarà un virot cap a baix intentant donar-li en el bitxet aquest. Això serà un 16 per donar.
2: Endavant.
0: Això seran 7 punts amb el punxant.
2: Ok. L'efecte que veieu, tant en aquest cas com en els llots anteriors, és que el virot que li has llançat, tan bon punt toca el púding, es desfà, com si fos alguna cosa, un efecte així com àcid o una cosa així. Vols fer alguna cosa més amb el teu torn?
0: No, em quedaré al davant perquè crec que tinc l'armadura més alta.
3: Ets intocable.
0: Bueno, aquest bitxo, si em toca, fa por.
1: No sé si pot saltar... crec que vam dir sí que podia saltar. Com a molt podria saltar a l'altre costat del forat.
2: Podria...
1: Que no sé si serviria algo.
2: No sé si... Clar, no sé... Potser no el tens encara prou a prop com perquè generi un atac d'oportunitat.
0: Bueno, clar, sí, però vull dir...
2: Però no vols saltar?
0: No.
2: Vale. Molt bé. Doncs Isard ha passat...
0: Quants punts de vida té l'Eldeth?
3: És que potser ho fa l'Eldeth, no? En lloc de ficar-se...
2: Si té temps...
0: Clar,
2: rotllo, potser...
0: Però que també s'està exposant llavors. Si el púding, en comptes d'anar cap a nosaltres, va cap a l'altra direcció, és com guai per nosaltres, saps? Però després estarem recollint l'esquelet de l'Eldeth amb una escombra.
2: Doncs el següent torn és del Jimger.
1: Vale, el Jim Jar aguanta el torn de disparar amb la ballesta, amb el... una ballesta? Hand crossbow? Sí, una ballesta.
2: Sí, és una ballesta de mà.
1: O sigui, crec que ara mateix el fet és fugir del bitxo aquest i ja, ja si a casa ja tornarem pel passadís.
0: Em sembla correcte.
1: Vale. No? Doncs pues llavors no, no fa servir la seva acció, però potser el que fa és agafar l'escambell i endossar-lo.
0: Sí, sí, vale, perquè l'escambell no corre gens.
1: Com a la seva acció, per si a casa l'agafa en braços i s'allunya una mica més per deixar el passadís.
2: Vale. Vale. Cap al replà o cap a la part d'un caminet més que s'obria?
1: El caminet que s'obria.
2: Vale. Que sí. No teniu res gens explorat, eh?
1: Ja.
2: Vale. Però, no, no, pregunto, és, pregunto és... per...
1: O sigui, jo m'imagino com moure's ni que sigui 5 metres vale. O el que sigui. Super. Per deixar lloc als perfecte. Que estan al passadís sortir. Vale. Però no, no, no fugir, saps?
2: Molt bé. Això és el torn del Jimger. Següent és el Mendel.
3: M'apropo una mica perquè surto del passadís, perquè això ho he fet sí o sí.
2: Sí, llavors travesses la nana. Travesses, no la travesses literalment. No ets un holograma, però això, perds una mica de moviment. Però sí, passes pel...
3: Vaig al replà.
2: Per l'espai de la nana.
3: Vale, m'ubico al replà. I des d'allà li fot un crit a Glavagul. Li dic, tenim un llot negre. Algun consell? Tu que ets de per aquí?
2: No ho sé, jo no he arribat a passar mai per allà, no els he vist mai.
3: Perfecte. Pues paraules curatives per la nana.
2: Vale, good job.
3: De nivell 1, que això són... és un dau de 4, més el meu carisma. Llavors... són 2 més el meu carisma, que és...
2: 3.
3: 3, doncs 5 de curació per la nana.
1: Molt bé. Pues em quedo a 20.
2: Sé que havies rebut una hòstia sí. Com de 7 o una cosa així.
1: M'havia quedat a 5 abans, a 5 punts de vida.
2: Què dius?
1: I després em va curar i estava a 15 i ara estic a 20. Que a 20 ja, prou bé. El meu màxim és 28.
3: Jo vull que la nana estigui bé. Mentre la nana estigui bé, jo estic tranquil.
2: Moltes gràcies.
3: I ja està.
2: Molt bé.
3: Acaba el meu torn.
2: Estupendo. Doncs ha acabat el torn del Mendel. Passem, passem, passem. El torn del meu amic, el Pudding. I el Pudding el que farà és acabar de pujar i a qui troba de cara és el nostre amic Isard. I el Pudding intentarà atacar l'Isard, que ja sabem que funciona d'aquella manera regular perquè sempre té el seu super escut per salvar-lo.
3: I els seus amics.
2: Els seus amics.
3: Perquè en algun moment sortiran paraules cortantes. Vull dir, en algun moment t'has d'ajudar. Per demostrar que t'estimo.
2: Amb un 13 per intentar donar-li al nostre amic Isard, no hi arribarà. No. I fins aquí el torn al Pudding, què et sembla? Doncs el següent és l'escambell.
0: L'escambell...
2: Ah, no, calla, calla, pobra. No, la nana, la nana.
1: Ah, li tira raig de gebre. Llavors he de fer una tirada per veure si li dono. Tens? Sí, ho estic recordant. 5, li sumo 6, em sembla que
2: era.
3: Aquí, les coses
1: molt bé. 6, 11.
2: Sí.
1: Vale, un flam gegant. Llavors, un dau de 8, vale. Pues 5, que això sí que no li sumo res, són 5 de mal de fred. I la seva velocitat es redueix en 10 unitats.
2: Vale.
0: Que això està molt bé per sortir corrents sí. Nosaltres.
2: Quan tu li fas aquest encanteri, sí que veus que el rep, però sembla com que se'l mengi.
1: Absorbeix, vale.
0: Ah.
2: I sí que no veus com que es mig congela una mica i que el moviment, doncs, si abans estava com movent-se, que si tingués tentacles seria com un moviment semblant al dels tentacles, però amb una massa viscosa. Però no sembla que li hagi fet gaire mal.
1: Vale. Bueno, em tiro cap enrere també. That's allowed, sí.
2: Vale, alguna cosa més?
1: Ja està.
2: Estupendo. Ara sí, escambell.
0: L'escambell, que està en braços d'en Jim Jar, bueno, el Jim Jar, que està fent servir la seva acció per esquivar, l'escambell anirà com creuat, també, movent-se d'un costat cap a l'altre, per fer també la seva acció per esquivar.
2: M'ha donat vibes com de quan et porta algú en moto i has de moure el teu pes per no molestar mentre...
0: Sí, exacte, exacte. Exacte.
2: Vale, estupendo. El següent és el Glavagul, que amb el vostre permís avançarà un cub i ja està, perquè si avança perquè us tapa.
0: Anava a dir, o sigui, que ens deixi rotllo. La sortida oberta.
2: Exacte. L'última és l'Eldeth.
3: Vale, l'Eldeth té angle per disparar-lo ja, no?
2: Sí.
3: Pues li dispara amb multiatac.
2: Uh-huh. Vale.
3: Agafo un dau de 20 i puc agafar-te un dau de 20, sisplau. Molt bé. Vale, i això no és una molt bona tirada, la veritat. És un 12 i vale. Un 11.
2: Molt bé.
3: Les dues donen?
2: Sí, endavant.
3: Quina meravella. Vale. Pues llavors, això són... dos de vuit. Què passa? No confiava, no confiava molt, eh?
1: No, no, no, m'estic rient del plàstic que tens, que sempre comença així i després tires els daus a la taula.
2: Li hem de fer arribar un...
3: No puc tornar.
2: Un vale. Cofret o alguna cosa així.
3: Pues una dels virots li fa 7 de mal i l'altre li fa 10 de mal.
1: Bueno,
2: molt bé.
1: 17.
3: Bueno, el de estar sembradíssim últimament.
0: Des que ha recuperat un arc.
1: Sí.
2: Exacte. Igual amb els virots de l'Isar, sembla que es desfan quan toquen i potser no acaben de fer tot el mal que li haurien de fer perquè no sembla gaire afectat el bitxo.
3: La Elde es mira sospitosa.
2: Molt bé.
1: El metall
2: és una acció adicional.
1: Els virots es queden com clavats i es veuen? És mig
0: no, es desfan, no?
1: Es desfan el metall també.
2: Sí.
3: Era bona, si no.
2: No, es desfà.
0: Hem de comprar una manta de metàl·lica per tirar-li a la gent.
2: Uf, terrible.
1: No, ara se m'ha corregut un combo per quan faci falsa, però jo tinc pols de ferro, encara. I el ferro entenc que s'escalfa perquè és ferro, amb la canteria d'escalfa metall.
2: Sí, però
0: no sé
2: pols,
0: si el pols compta com a objecte portat.
2: Clar, i tot i així, encara que estigués com tot junt i tal, és com si et llencen espurnes. Vull dir, tampoc no poden fer-te un munt de mal, jo crec.
1: Bueno, si estan molt calentes.
3: Les espurnes calentes.
2: Bueno.
1: Podem torturar algú. Una miqueta.
2: Exacte, jo crec que és més rotllo això.
3: L'hem de col·locar a sobre i després d'escalfar-lo.
2: Sí. Jo crec que és més rotllo això.
0: En el seu arc de villana.
2: Totalment.
3: No, ens aneu apuntant aquestes coses, sí. És important tenir-les sempre.
2: Després d'haver matat a sang freda el Bupido, tot va cap amunt.
3: Ens va faltar això. Ens va faltar una miqueta de virutes de lava.
2: Exacte.
0: Estira cap enrere la Eldez.
3: L'Eldez...
0: Si estem fent un arreplegament estratègic.
3: Sí, estira cap enrere.
1: L'Eldez ha decidit que...
3: Estira cap enrere, arriba fins al llindar del passadís. Gràcies per mirar-me d'aquesta manera, perquè el que ha passat ha sigut que l'Isar m'ha mirat cap enrere en plan, bueno, què fem?
0: O sigui, vull dir, perquè jo estic a primera línia, estic rotllo retrocedint, saps? En plan...
3: No, totalment. L'Eldez tira cap enrere i el llindar de la porta es queda.
2: Molt bé, estupendo. Acabat el torn de l'Eldez, tornem a començar la roda. Isar, és el teu torn.
0: Molt bé. Es toca enfundat, senyalaré el púding, gesticularé amb la mà, invocaré unes paraules màgiques i, com ja heu vist altres vegades, els ulls en negre, el púding, i només el púding, sentirà un retonar de campanes i m'haurà de fer una tirada de salvació de sabidoria.
2: Vale.
0: Estic esperant que un púding no sigui gaire savi.
3: Ei, nana, està tornant a fer el que ha fet algunes vegades, sí. Dels ulls en blanc. És xulíssim, mira, propis.
0: Bueno, tu li estàs veient la nuca, però...
3: Veig l'il·luminació.
2: Què és exactament el que li has llançat?
0: Impost als morts.
2: Vale, i això... Explica'm és, què fa si li encertar.
0: Ha de fer una tirada de salvació de sabidoria, sí. Si la passa, res, i si la falla... Si està il·lès, li fa un dau de 8 de mal necròtic i si està ferit, li fa un dau de 12.
2: Molt bé. Ha tret un 16.
0: Hòstia! Pues la passa.
2: Així us ho xivaré perquè és més graciós, però té negatiu el bonificador.
0: La idea era bona, però...
2: La idea era molt bona, però la tirada ha estat bona. Hòstia. També. Ja em sap greu. Molt bé. Fas alguna cosa més amb el teu torn?
0: Seguiré tirant enrere...
2: Però si tires enrere, generes atac d'oportunitat.
0: Ah, és veritat, el tinc a Melella. Deixa'm pensar. Si ara m'ataca, és fins al principi del meu torn. Sí, em tiraré cap enrere, vale. Provocant atac d'oportunitat.
2: I amb un 23?
0: Hòstia! Vols fer-me un cop de mà aquí?
3: Què he de fer? En plan,
0: un paraules tallants?
3: Ah, paraules tallants, sí, home, i tant. Jo encantat de fer-te les paraules tallants. Paraules tallants.
0: Sí, és quan fan la tirada d'atac, justament.
2: Un moment.
3: És una reacció.
2: Sí, però això té en compte que és el seu mateix torn i està fent servir, i ha fet servir un encanteri, un conjur?
0: No és un conjur, és una habilitat.
2: Ah, vale.
3: Sí.
2: Ah, vale, doncs llavors...
3: Jo simplement el miro i dic, sí. Tonto!
0: És un ús alternatiu de la inspiració
2: si
0: bàrdica.
3: I és un 6.
0: Uf, vale, perfecte.
2: Un 6, llavors doncs, això baixa. 6,
3: això li resta a la 17. Teva tirada.
0: 17, llavors tiraré escut.
2: Molt bé. Vale.
3: Menys mal que m'has tornat...
2: No, sí, t'ha anat un pèl.
3: Has tornat a tirar una mirada assassina al Mendel, que estava una miqueta així.
0: Sí, jo, o sigui, jo fins a un 21 em puc cobrir, però
3: a partir d'allà...
2: Serà bona tirada, bona tirada, la veritat. Vale, doncs...
0: L'Isaac cridarà per sobre el seu... O sigui, aixecarà la barrera i cridarà per sobre el seu ombro. Gràcies!
3: De res!
2: Molt bé, doncs el púding dels pebrots ha intentat, però no ho ha aconseguit. I et tires enrere. Amb l'espai que tenim, no t'has tirat enrere un munt. No et mentiré.
0: El que pugui.
2: Després del torn de l'Isar ve el torn del Gimger, que continua amb el...
1: Vale. El Gimger no està allà, dic que no pot atacar-lo?
2: No, perquè a més ja l'heu fotut dins el passadís.
1: Pues es mourà encara més.
2: Entenc que encara amb l'escambell...
1: Sí.
2: Sí? Vale.
1: Sí. Vale, doncs farà servei d'acció per defensar-se si apareix alguna cosa.
2: Vale. A mesura que va avançant, el que l'espai que va, perquè clar, ell ja ha anat avançant, és el que teniu al davant de tot, l'espai que veu el Gimger és tot una obertura, però és un espai tancat.
1: Vale, no té sortida.
2: És una caverna, per dir-ho així, i el que té és molta aigua a terra, sembla que cau aigua de les parets, algunes escletxes.
1: Però és aigua normal.
2: És aigua normal.
1: No són bitxos.
2: No.
1: Vale,
2: són,
1: vale.
2: Bueno, no li semblen bitxos.
1: Vale.
2: Sembla aigua normal.
1: Vale.
2: I el que sí que no és només un bassalet de res, sinó que arriba pels turmells l'aigua.
1: Vale. Pels seus turmells o pels turmells d'algú altre?

0: cridarà... Què tal la sortida?
1: Pues ni idea, la veritat és que estic més perdut que tu.
0: Algú li pot demanar al Glavagul com se suposa que hem de sortir per aquí? Algú que està veient que no es pot sortir per allà?
2: No ho sé.
3: El Ginger pot cridar. No hi ha sortida per aquí.
1: Gràcies.
3: Segur que era per aquí, la sortida?
1: Glavagul?
4: No sé si us va dir com 100% que hi havia sortida, però era com sí, em sembla que allà és, per allà hi ha coses per on es pot sortir.
3: Vale.
4: Però la resposta del Glavagul és sí, home, sí, bueno, ens hem d'esforçar una mica, però es pot sortir, jo crec.
3: Sí, potser sota l'aigua hi ha algun... hi hem d'anar nedant en algun punt. Podem mirar després,
2: sí.
4: Vale.
0: O que el Glavagul s'expliqui una mica millor.
1: Vull dir, en plan, jo puc fer una tirada de percepció de veure si percebo algo del que tot el que estem parlant?
4: Sí. Sí, vale. Tu pots fer tirades del que tu vulguis, fill meu.
1: Tiro?
4: No, sí, sí, exacte.
1: Vale, és un 13 més... és un 16.
4: Vale.
1: Percebo algo?
4: Vale, sí, el que tu veus, tot i que estàs com just darrere del Ginger i el... d'això, la cavitat sí que s'obre més i, per tant, on hi ha l'aigua, que per cert s'està acumulant més o menys ràpidament...
3: Ah, està pujant
1: a sobre.
4: Sí, perquè està caient aigua de les escletxes, de no sé què. On hi ha l'aigua, el que tens... o sigui, no és aigua super clara, però tampoc és que sigui tèrbola, allò que diguis és que no hi veig res. No sembla que hi hagi gran cosa. El que sí que veus són escletxes cap a dalt que sembla que puguin deixar forat per fer algú... per sortir per allà. Són com forats més petits, però hi passaríeu.
3: Ok.
1: Vale.
4: Potser en alguna de les esquerdes, que sembla que siguin com per la tremolor que heu sentit abans, quan hi ha hagut una esllavissada i us ha caigut el sostre al damunt, sembla que això mateix ha generat aquestes esquerdes i, per tant, hi ha algunes parts que estan com més febles, més vulnerables, que potser... podríeu fer caure aquesta primera capa de pedra que hi ha, o potser podeu investigar si arribeu allà dalt per sortir per allà.
1: Vale, però... jo encara tinc accions? O...
4: Jo diria que has fet servir teu detecte màgia.
1: Ah, no, sí, he fet tota la màgia.
4: I has fet aquesta percepció, per tant, jo crec que ja estaria.
3: Però la sala sembla que s'estigui derruint, en plan...
0: Tens acció adicional.
3: Hi ha perill de que caigui?
1: O l'altre no.
3: Aparentment?
4: No, no sembla que se t'estigui caient la sala al damunt. El que sembla és això, que
3: hi ha
4: hagut com una mena de tremolor... No és un terratrèmol ben bé, no s'han anat tota la merda, però sí que us ha caigut el sostre a sobre. I aquella part... que s'està, sembla, inundant, perquè a mesura que van passant els segons veieu com unes linietes va pujant més del que tal. Sembla que la part de dalt de la caverna aquesta sí que hi ha possibles sortides, possibles esquerdes que podríeu,
3: vale,
4: com forats que podríeu intentar fer una mica més grans per passar per petits túnels o així.
3: Vale. Tu recorda que tens un mazo ara també.
1: Una maza màgica, sí.
3: Que no saben què fa. No sé si és bona idea fer-la servir o no, perquè potser fa un terratrèmol i tot se va al peo, però jo què sé.
1: O potser és un... li dones al terra i ens treu fora, sí. Ens porta a casa nostra.
4: Qui sap?
3: Vale.
0: Això seria molt divertit, una maza que quan ataques et teletransporta. Uf, quina idea m'acabes de regalar per les meves partides.
4: S'acaba el teu torn, Mendel?
1: Sí.
4: I el següent torn és el del Pop-Pop-Pop-Pop-Ring, que continua tenint un drou al davant, que ha anat fugint, però...
0: Quin moviment té el Pudding? Perquè m'he mogut, jo m'he mogut 10 peus, i el moviment del Pudding s'ha reduït en 10 peus. No sé quin moviment té el Pudding, però...
4: suficient.
0: Vale.
4: Ja ho tenia en compte, ja.
1: Què sent l'Isar quan mira la cara del Pudding?
0: La cara.
4: Exacte. De fet, brilla prou com perquè li reflecteixi la seva cara.
0: Ara, o sigui, és una criatura gran, és un Pudding que ocupa una àrea de 3x3 metres en plan petroli que està anant cap a nosaltres. L'Isar està bastant en plan hòstia puta, com la palmem aquí, per culpa d'aquesta puta cosa.
4: És així.
0: Està full supervivència ara mateix.
1: Té por, eh?
0: Home, sí. L'Isar s'aprecia la seva vida.
1: Pensava que estava per sobre d'aquestes coses.
0: Que va.
4: Molt bé, doncs el Pudding anirà cap a l'Isar i intentarà fotre-li una hòstia, que amb un 9 jo sospito que no li donarà. Però ell ho està intentant. El Pudding el tens ara mateix davant. Molt per...

0: que amb les seves... No dic amb les seves urpes, no té urpes un pudding, però amb les seves... simulades extremitats de cosa llefiscosa ha intentat atacar el lizard i no li ha anat bé.
1: Molt bé.
0: Ha acabat el torn del pudding, perquè això és així. Li toca la nana.
1: Engrandar, reduir, jo crec que reduint-lo tampoc ens ajudaria moltíssim. Tindries... faria menys mal, un dau de 4 menys de mal sense ataqués.
2: Tinc la sospita.
1: Sí.
2: Que si em dona, farà bastanta pupa. No crec, o sigui, no crec que un dau de 4 sigui tanta diferència.
1: Té desavantatges en controls de força i salvaments de força, però és que tampoc...
2: No el placaré.
1: No tal.
0: Vale. No!
1: Llavors...
3: Exacte. Estem en la part més covarda, l'Isard.
0: Jo diria que és com la part més lògica.
3: Sí,
0: la
3: no,
0: part
3: sí,
0: més...
3: ho dic totalment.
0: Està molt
3: totalment
0: bé.
1: Ha semblat que, o sigui, els atacs físics i els atacs de màgic que jo li he fet, li ha fet més o menys el mateix mal, o semblava que els disparos, no sé si tu l'estat...
2: Jo també he sigut amb la ballesta, però has dit que tenia pinta que el raig de gebre i les fletxes no li feien, no eren super eficients.
0: De fet, el de gel l'ha deixat més o menys igual, l'únic que li ha fet és
2: reduir la velocitat.
0: Reduir una mica.
2: Vale.
0: Els altres sí que han tomat el cop i ha desfet el...
1: Vale. Vale.
0: Les virots o la fletxa de... L'Eldes també l'ha atacat, oi? Era una fletxa.
3: Sí, l'ha atacat.
0: Això, virots i fletxes.
1: Vale, llavors jo crec que provarà a llançar-li una daga. La nana ha decidit...
0: Vale.
1: Deixa la mà a un costat i va... Pic! És un 9 més 2, 11.
0: Vale, doncs tiren pel mal.
1: I heu dit quan, què era?
2: Un dau de 4, la piràmide.
0: Més la destresa, que és 0, per tant 1 de 4.
1: Sí.
0: 1 de 4 i 1 de 4.
1: Conyi. Que és 4.
0: Molt bé.
3: Et cau nana.
0: Doncs...
2: Nana ninja, de repenys.
0: Exacte. Si hagués estat un kunai o una cosa. Un xuriquen. Molt bé. Igual que amb la resta d'atacs que li heu anat llançant, que són físics, sí que en toma el cop, però de sobte ja veieu com s'empassa la daga i deixa que sembla que li deixin rastre d'òxid pel voltant, però ja està.
1: Però no es desfà per complet la daga?
0: Bueno, no tan ràpid.
1: Oh, vale.
0: Però sembla que...
1: Okay. Vale, de moment, bueno, no la borro del tot per si després la puc recuperar.
0: Jo no hi confiaria.
1: Vale. Vale. I es mou cap enrere, també. Cap a la sala, sense arribar a entrar a l'aigua, on entenc que quedava algun espaiet.
0: Següent torn, es canvell, que és continuar els braços del...
1: Sí.
0: Ballarà una mica més?
1: Sí.
0: Estupendo.
2: Farà exactament això, estan els dos així.
0: Estan imitant el moviment del pudding. Molt bé. Després de l'escambell, el nostre amic Clavagul, que altre cop no es mourà perquè si no, no podeu passar.
2: Li hem de posar una ballesta dins perquè pugui disparar.
0: O sigui, de fet...
3: Que saber què pot fer. Potser pot fer una bomba nuclear àcida.
0: El que passa és que no té res a distància.
2: Li pot escopir un os de drou.
0: Exacte. Però el que pots fer potser és esperar, aguantar una acció, perquè com que no sé què passarà, si resulta que continuen avançant, si en algun moment se li acosta el pudding, ell farà un atac. Vale?
3: Un
0: atac que ha de ser a melee. Mm-hmm. Si el pudding no se li posa a melee, no hi haurà més. Però no es mou, continuen al mateix lloc, que és ocupant l'espai del passadís per on veniu. Acabat el torn del nostre amic Clavagul, és el torn de l'Eldez.
3: Vale, pues la Eldez segueix tenint lo tir. Pues torna a tirar-li dos tirs.
0: Ahà.
3: Que són exactament la mateixa tirada que abans. Són
0: doncs...
3: un 11 i un 12. Són 6 i 7 de mal.
0: El mateix amb els virots. Es tornen a corrompre i els perdeu de vista. I acabat el torn de l'Eldez, tornem a començar. Isar.
2: Faré el mateix que el torn passat. Convocaré imposta als morts. M'haurà de fer una tirada de salvació de sabidoria.
0: Som-hi. De moment natural, jo crec que no. Sí.
1: Holy collons.
0: Disculpeu.
3: Com està?
0: Només en aquestes, en atacs fa tirades de merda, però per salvar de saviesa, però i no és gens sàvia.
3: És que contra l'Isard totes les tirades són tirades de merda.
2: Faré servir la meva càrrega d'acció per guanyar una altra acció i tornaré a fer exactament el mateix. Tornaré a tirar-li.
0: Molt bé, a veure. Amb un 17,
2: Collons.
0: Ja, ja. Això era un 20 i ara és un 19. I abans era un 18, o sigui que...
2: Bueno, però està bé que gastin les tirades bones amb això.
3: Això estan sent menys 2 o menys 3. Menys 2, sí.
0: O sigui, no us hauria de dir, però no. És més graciós que us digui que a sobre és menys 2.
3: Que a sobre està restant.
0: Exacte. I'm sorry.
2: I em tiraré enrere.
0: I llavors provocaràs un ataquet d'oportunitat. Que no pateixis perquè quan t'ataca no... amb un 15.
2: Amb un 15 no em dóna.
0: I ja està. I el pudim ho intenta. Torn de l'Isar, s'acaba aquí, entenc jo?
1: Sí.
0: Vale. Torn del Gimjar.
1: Vale, el Gimjar, veient que tothom s'està acumulant per entrar, jo crec que farà... Pot fer un últim vistazo a l'aigua per veure si... Costa algun sí, d'aquesta investigació o que sigui?
0: Sí, sí, pots... Sí, no sé, digue'm exactament què està fent
1: està mirant
0: físicament.
1: Que sigui segura l'aigua.
0: Si l'està mirant fixament?
1: No, jo crec que ficarà el peu, la punteta del peu.
0: Vale, sí.
1: Perquè que no sigui àcida o alguna
0: cosa. Natura. Hauria vale. De ser per natura o supervivència, no sé què tindrà.
1: Sobretot vol mirar que no se li desfaci la bota. Vull clar, dir jo, que això seria com
0: clar,
1: algo
0: sí,
1: bastant
0: però una de les, una de les dues hauria de ser. Vale. No sé què té...
2: Intel·ligència o sabidoria.
1: Winston, més 2. Pues més 2.
0: Vale.
1: Vale. Això és un 15 més 2, 17.
0: Vale. Posa la bota a l'aigua. Xof, xof. No passa res.
1: Vale, pues llavors...
0: No sembla, no només no passa res, sinó que amb la tirada aquesta
1: sí.
0: Sembla aigua normal, vale. Aigua corrent. De...
1: Veient que és aigua, entra dintre la sala i...
0: vale.
1: No sé dir, més o menys per al mig, com per deixar que tothom pugui
0: estupendo.
1: Entrar dintre
0: vale.
1: La sala.
0: Guai. Ok, Mendel.
2: Abans havies tingut, crec, una idea bastant bona, que era fer servir Impact Trueno per...
3: Sí, és veritat.
0: Pues
3: intentaré fer això. Em fico en el centre de la sala aquesta d'aigua i faig ola tronadora contra el sostre.
0: Vale. Hi ha una part que sembla que sí que es pugui obrir, però bueno, no saps si és del tot segur.
2: Pues fot-li amb la massa, si vols.
3: Pues...
0: Però no hi arribes, és amunt, eh?
1: Ah.
0: No estàs a melee amb la part que es pugui obrir.
2: Tirem l'escambell com una pilota de futbol americà.
0: Exacte.
3: Pues aguanto la esto per quan el vegi intentar fer escalfar metall. No sé si funcionarà, no sé si funciona, però almenys ho intentarà.
0: Vale, ok.
3: No sap ni a una punta, perquè...
0: Molt bé. It's pudding time. Puri, puri. Puri, puf. He desbloquejat un record. Puri, puri. Li diré que gigapuri. No, meu senyor. Heu de buscar aquest so, sisplau, Minairons. No, no vol buscar-lo. Ja el cantaré, no patiu. El pudding farà servir el seu moviment perquè com l'Isar s'ha mogut 10 peus, el pudding es mou 10 peus i es torna a posar melee amb l'Isar i torna a intentar atacar-lo. Que amb un 12, doncs tampoc li donarà, no passa res. No era un 12, era un 14, però és igual.
3: S'escriuen tantes cançons sobre l'Isar.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs el torn del pudding ha finalitzat. Torn de la nana.
1: Entra dintre la sala també gran i fa servir aguanta la seva acció per si en algun moment el veu tirar-li raig
0: vale.
1: De llebre.
0: Estupendo.
1: I ja està.
0: Ok.
3: En el moment en què s'assomi li caurà una tunda.
2: Següent... És una molt clàssica aquesta, en plan rotllo banishment, desapareix durant un minut, tothom es prepara i quan arriba... Va, va, va, va, va, va.
0: Acabat el torn de la nana, és el torn de l'escambell.
2: L'escambell esquivarà.
0: Molt bé. Acabat el torn de l'escambell, és el torn...
2: Que l'escambell aprengui màgia.
1: Sí.
3: És que potser és això, potser màgia no n'aprèn, però esquivar es farà boníssim.
0: És el més àgil del món.
1: Realment no, perquè no n'han atacat
3: ja.
1: En cap moment, vull dir.
2: Però ell practica.
0: Sí, és la clau per fer-ho bé. Torn del clavagul un altre cop, que farà el mateix, aguantar l'acció fins que aparegui a la seva vista el col·lega i intenta ja atacar-la i si se li posa melee, el clavagul a melee. I finalment l'Eldeth. Sí.
3: Pues li dispara dos cops.
0: Vale, fota-li.
3: Que amb un 9 i amb un 11, en plan, és amb un 13 sí. I amb un 15
0: tira
3: els dos dona.
0: Impacte pel mal.
3: Avui no falla l'Eldes. Farà res més i res menys, que és un 3 i un 2. Un 4 uh-huh. I un 5 de mal.
0: L'impacte fa reacció com a un cop, però s'ho passa... I desapareixen les fletxes que ha llançat l'Eldez. Es mourà l'Eldez?
3: L'Eldez tira cap a dintre de la cova aquesta.
0: Vale.
3: No? tot el màxim que pugui, que no sé exactament quan més de
0: distància. No gaire, fins que es topi amb la nana. Acabat el torn de l'Elder, tornem a començar. Isar.
2: Faré el mateix que estic fent tota la... O sigui, jo aniré espamejant impost als morts fins
0: molt
2: que funcioni.
0: Molt bé, em sembla estupendo.
1: Que és... No tens espai, no va amb espai, és un truc.
2: És un truc.
1: Ah, vale. No.
2: Sí, sí, sí, no l'estaria tirant tant tota l'estona.
0: Vale, doncs ho torno a intentar. I aquesta vegada no, amb un 7.
2: Bien. Pues rebrà un dau de 12 de mal necròtic.
0: Molt bé.
2: Que serà un 7. 7 punts de mal necròtic.
0: Molt bé. Doncs en aquest cas... el púding veus, no, ja no ho, veieu, no ho veieu perquè no teniu a la vista el púding, però veus com tremola i rep l'impacte.
2: Molt bé, i ja em seguiré tirant cap enrere en direcció dels amers,
0: un altre cop genera atac d'oportunitat que amb un 18
2: em donaria, però aixecaré un braç. Uh-huh. Tiraré escut per cobrir-me.
0: Vale.
2: I ja està.
0: Ok. I el següent és el Ginger.
1: Estira cap al fons de la sala per deixar encara més joc i fa servir la seva acció, aguanta la seva acció per si el veu en algun moment disparar-lo.
0: Vale, perfecte. Acabat el Ginger i Mendel.
3: El Mendel també estira cap enrere del tot, llavors intento pujar. M'espero que algú m'ajudi i quan algú m'ajudi provem d'escalar aquesta paret.
0: Guai. El Black Pudding passa pel quadre just davant del Globagul. I en aquest moviment el Glavagul, per fi,
2: baralla de flams.
0: Sí.
3: Ojalà descobrim que el Glavagul és una bomba atòmica, de veritat.
0: Intentarà atacar el Puripuri i amb un 15 li donarà.
2: Àcid contra àcid, no sé si serà super eficient. Ara ho veurem.
1: Se l'absorbeix, ja.
0: Tot se pot provar. Tot se prova.
1: I es torna dolent.
2: És com l'episodi de Futurama, que van al planeta que la gent és aigua, i et fas el rei si veus el rei anterior. Clar.
0: El Glavagul agafa uns quants daus.
3: És que...
0: Bueno, li ha fet l'impacte. I li ha quedat una hòstia, però l'altre no sembla gaire afectat.
3: Oh.
0: Com
2: dos elementals de foc pagant-se, saps? És com, no fue muy efectivo, no fue muy efectivo, no fue muy efectivo.
0: Exacte. Després de rebre aquest cop, el Pudding intentarà tornar a atacar l'Isar, perquè aquesta era la seva deixonses. Ha rebut un impacte que no sembla que li hagi fet res, possiblement. I atacarà l'Isar i amb un 6, no és un 6, és un 8, però és igual. Amb un 8 no li dona a l'Isar. Després el Puripuri, bé, la nana.
1: Vale, la nana, l'aigua ha anat pujant molt?
0: No, al final són segons els torns, per tant no ha tingut tant de temps. Sembla que sí que va pujant, és la sensació que et dona, però no és de sobte que ara et vagi pel coll, perquè no s'està omplint.
1: I no estan entrant aigua d'una escletxa gran en concret, sinó que és una mica...
0: No, són unes quantes escletxes.
1: Vale, doncs ajuda el Mendel a escalar.
0: Vale, guai. Avança prou i esteu els dos a tocar del de xonses.
3: Tiro... amb avantatge, entenc que l'ajuda.
0: Sí, exacte.
3: Vale, pues és un 15, vale. més
0: el teu atletisme,
3: que és 2, 17.
0: Vale. Veieu que el Mendel comença, el Mendel, en realitat, de les seves estones lliures, això, com a persona dels boscos, comença a trobar pedretes per escalar.
3: Ok.
0: I això, però encara no estàs ni de lluny a les parts per on hi ha les escletxes grosses o per on tal.
3: Vale. Gràcies, nana.
0: Després l'escambell. Viu als braços del Ginger.
2: A veure, pot anar corrents fins allà i l'escambell pot fer servir la seva acció per ajudar-te a tu quan et toqui tu.
1: Sí,
0: sí, també.
1: Que realment hauria sigut millor que tu et quedessis a baix, que és el més alt. Ja. Una mica més a força.
2: Si l'escambell fa una mica de taburet.
3: Però és que potser arribem a dalt i hi ha una bomba.
1: I la portem tots a dalt.
3: No, ja, i de fet jo tinc Misty Step, amb l'any jo soc l'única persona que es pot teletransportar i no m'he teletransportat, soc tonto.
1: Vale.
3: És que...
2: L'escambell farà això, anirà corrent fins a escletxa, a la part de baix, pel terra, pobret que està mig surant a l'aigua, intentarà ajudar, farà servir la seva acció per ajudar la nana durant el seu torn.
0: Li toca el Glavagul, ataca el Glavagul al nostre col·lega, no li fa mal, el que sí que intentarà és...
3: Fagocitar-lo.
0: Intentarà com atrapar-lo.
2: Molt bé.
0: Però el púding no es deixa atrapar. Hi ha un moment en què es repelen com si fossin aigua i oli i el púding no es deixa atrapar.
2: A veure, qui els menja abans aquí?
0: Sí, una mica això, però bueno, tampoc.
3: Era un bon intent.
0: Sí, ho he intentat, it's something. Ha acabat el clavagol, li toca l'Eldeth.
3: L'Eldeth el veu, no? L'Eldeth?
0: Sí.
3: Vale,
0: sí,
3: pues l'Eldeth dispara una altra vegada dos virots. I falla un i encerta l'altre. Amb un 6 i amb un 18.
0: Perquè és terrible. Vale, sí, falla un.
3: 6 i un 18.
0: Exacte.
3: Un 10 de 8, que són 4 més 2, 6 de mal.
0: Vale. El mateix exactament que ha passat abans amb les fletxes que ha llançat l'Eldeth. L'Eldeth ara té més espai per córrer, o sigui, no per córrer literalment, però com per avançar, si voleu, cap a la caverna.
3: Tira cap enrere la caverna i...
0: Vale.
3: S'apropa al fons.
0: Tornem a començar, Isar.
2: L'Isar farà el mateix, anirà retrocedint i tirarà impost als morts.
0: Vale. Primer l'impost als morts. Amb un 5 no passa l'impost als morts.
2: Joder, rebrà un punt de mal necròtic.
0: Oh, fuck. Molt bé. Doncs, bueno, molt intent. T'imagines? No. No sembla que estigui gaire afectat el púding.
2: I correrà...
0: No especialment menys afectat, però com està bastant bé, no li heu fet gaire mal, la veritat.
3: La campana.
0: I tornarà enrere. I llavors el nostre col·lega intentarà amb un 18.
2: Pues sí, tiraré una barrera màgica entre mig.
0: Bueno, pues i te'n aniràs cap a la caverna.
2: I sortiré corrent la distància que pugui.
0: Tornem-hi, després és el torn del Gimjar.
1: Vale, el Gimjar, llavors s'aproparà on està la resta, però es quedarà, aguantarà la seva acció per disparar a la cosa aquesta quan vingui.
0: Vale, següent és el Mendel, que continua pujant.
3: Pues que mentre estic a mig camí, em repenso les coses. Estic a mig camí i em repenso una mica les coses. No estic segur de si és la millor decisió del món seguir escalant.
0: No ho sé, a veure.
2: Vull dir, tenia pinta que era com l'únic lloc per on es podia sortir, potser.
0: Sí, sembla.
3: Però potser no ens dona temps a sortir a tots.
1: Jo ho veig difícil, sortir tots.
3: És com millor concentrar tot el foc que tenim en intentar matar aquest bitxo i després ja sortirem d'aquí. Em baixo.
0: Vale. Això és dins de la piscina? O sigui, saltes del teu...
3: Perdó, nois, he canviat d'opinió. Després us explico. Perquè tot això ha sigut un diàleg mental. I em fico darrere de l'Isar, com bastant immediatament darrere de l'Isar.
0: Vale.
3: I fem això. Doncs aguanto l'esto per fer-li una ola tenedora de nivell 2, que ja estic gastant.
0: Vale.
3: I...
2: Estàs preparant el teu Kamehameha.
3: Sí, estic preparant el Kamehameha, literalment. Estic preparant la meva guitarra, un solo èpic. Uh-huh. I si en algun moment se'm posa tic de manera que l'Isar no li doni l'Isar...
0: Vale.
3: Doncs la deixaré anar.
0: Okay.
3: Bueno, com has dit, l'acció adicional per mirar-lo de natura.
0: Clar,
3: puc mirar en natura? Sí, veure,
0: sí. Vale. Fes la tirada a veure si et sona.
3: 17 més 1, 8.
0: Bueno, no et sona que es desfacin
3: amb l'aigua. No. Vale.
0: I en general no coneixes absolutament de tot d'aquest bitxo. El que et sona d'haver llegit coses sobre gelatines o algo de... potser alguna cançó que hagis sentit d'algun heroi que es va barallar amb criatures que semblaven flams o coses així. Sí que l'heroi les va passar molt canutes i et sona que hi ha moltes coses que no l'afecten. Et sona que és molt difícil matar-los, però molt difícil matar-los del tot, i que no es desfan. De fet, desfan ells, però no es desfan ni amb aigua, ni amb sabó, ni amb res.
3: Vale. I aquí acaba, amb aquestes notícies horripilants, acaba el torn.
0: Acaba el torn del Mendel, és el torn del puri-puri. Doncs avança més i es posa melee un altre cop amb l'Isar i tornarà a intentar atacar l'Isar. Aquí sí que ara ja el veu tothom.
1: El Jim ja estava esperant.
0: Exacte.
1: Per exemple.
0: Llavors, abans d'atacar l'Isar, com que és el moment en què ja el veu, si vols, tira pel Ginger.
1: Primer anem a mirar si li dona el primer atac. 13, el primer, entenc que li dona.
0: Sí.
1: Llavors, és un dau de 6, que és el normal. Que són 3 més 2, 3, 5.
0: Vale.
1: 5 per començar i després 14, que sí que li dona, més 5 un altre cop.
0: Vale.
1: O sigui, 10 de piercing damage.
0: Ahà. Molt bé, el mateix amb la resta. Se'n passa els virots i ha rebut l'impacte, però no sembla excessivament preocupat, no, no ha tremolat, no ha tal. És el torn d'aguantat del Ginger i el Pudding continua, intenta atacar un altre cop el l'Izard.
2: Estic encara aixecant el meu escutarcà. No.
0: Ai, no és un 6, és un... És igual, és un 8. Però és igual, perquè tampoc... Li poso modificar.
2: Em fa ràbia perquè gasto l'escut i després falla igualment, saps? O sigui, que no arriba al 17 que tinc.
0: Clar, però quan gastes, has gastat l'escut,
2: sí, sí,
0: i era necessari. no el gastes abans d'hora, o sigui...
2: No, clar. Però vale. M'agrada quan és super eficient, saps? Rotllo, sí, en plan, el gasto durant el meu torn i després en el seu torn treu un 19, saps? Com, uf, que bé.
0: vale, acabat el torn del Pudding, és el torn de la nana.
1: A veure, o sigui, el Mendel l'ha descobert amb la seva tira de natura que és pràcticament indestructible. I llavors...
0: Ja. Ha descobert que no es desfà i que és difícil de matar i que hi ha coses que no l'afecten.
1: Ja. Però és que, a veure, escalant... O sigui, tothom pot escalar, vull dir, el Gimjar i l'Elders, que són baixets.
0: Jo diria que alguns de vosaltres, a més, aviam, baixets no implica que siguin discapacitats, per tant poden,
1: sí,
0: escalar,
1: però, vull dir, arriben,
0: però triguen més.
1: Què dieu? De continuar atacant o intentar fugir?
3: Uf, és que la situació crec que és horrible.
2: Podem intentar seguir atacant, vull dir, no sé què teniu en el vostre repertori, jo tinc el que estic fent tota l'estona.
1: Sí.
3: És que diria que és atacar, però...
1: Si ataquem tots farem bastant mal, però bueno...
3: Que si tots ataquem en el nostre torn,
1: sí,
3: en algun moment ha de sangrar.
2: Sí. I com, sí, coses com la tronadora està bé.
1: No. Com a molt podria intentar enganyar d'alguna manera amb il·lusió menor, però no crec que sigui gaire efectiu. Llavors, tirarà raig de gebre. Que tira el de 12...
2: El de 20.
1: Això, el de 20 fa 20.
0: Vale.
1: Llavors, crític. Que bé. I, llavors, raig de gebre.
0: En veces la
1: perdón,
0: vida no es como queremos.
1: És un dau de 8.
2: 2 de 8, ara.
1: Que són 2 de 8.
0: No se creu tan jove.
1: 4. Epa. I 1. 5.
0: Vale. Acabat el torn de la nana, és el torn del super escambell.
2: Ah, faran servir la seva acció per esquivar.
0: Ole! Estupendo. Vale. Doncs l'escambell esquiva molt fortament. Següent torn, el del clavagul, que perseguirà el Pudding. I de fet, clar, el Pudding ara no podrà tirar enrere tampoc, perquè hi ha un clavagul enorme. Vale. Bueno. I el clavagul intentarà atacar el Pudding i llançarà i no li dona. I per tant, res, fins aquí el torn del clavagul. Visca! Eldez.
3: La Eldez li tira dues fletxes. Uh-huh. Un 19 sí que dona, bueno, un 21 sí que dona i un 5 no dona.
0: Exacte.
3: 6 més 2, que són 8.
0: Vale.
3: Amb el piercing.
0: La mateixa reacció amb les fletxes de l'Eldez. Sí que li fa una mica mal, sembla, perquè reacciona el bitxo, però després ja perdeu de vista.
3: Tenim alguna indicació de si aquest bitxo el veiem una mica ferit o...
0: Ha anat rebent els cops, o sigui, sembla que cada vegada que li heu fet mal físic ha rebut alguna cosa de mal.
3: Vale, veiem
0: les
3: que
0: coses que s'han anat empassant, sí que és veritat. També és veritat que el veieu, això, més lent per les coses que li llança la nana de moviment.
3: O... Algo que ens motiva una mica, vull dir, perquè ara mateix podríem... És que... Vull dir, realment veiem que estem avançant en la nostra...
0: Sí, o sigui, els cops que ha anat rebent, tot i que no farien el mal que li farien a un nol, com ja vau comprovar, que òbviament li cardes un cop d'espasa i li fots un cop, no li fan aquest mal, no sembla que reaccioni d'aquesta manera, però sembla que a mesura que li heu anat clavant coses, sembla que el mal físic sí que li ha fet mal, i el mal necròtic sí que l'ha notat bastant, però no sabeu si més del compte o el que passa és que no el resisteix.
3: Vale.
0: I ja està.
1: Sí, potser el daño con la maza o amb les espades li pot fer una mica més.
3: Sí.
0: Izar.
2: Tu t'estaves preparant el teu kamehameha de guitarra, pues, abans de fer res em tiraré cap a un costat. Rotllo,
0: vale.
2: Tindrà tant d'oportunitat.
0: Sí, genial. Bueno, no et preocupis perquè amb un 14...
2: No.
3: Estava tan tranquil, eh?
0: Bueno, tan tranquil. Ha patit en algun moment, li podria haver caigut
2: Dono un salt cap a un costat per deixar-li l'escenari al meu company musical.
0: Ahà, molt bé.
3: I li llenço o la trenadora, a la mínima que, pugui. Has de tirar una esto de Constitució. Has de passar una tirada de Constitució. Ahà.
0: Que amb un 18...
3: Sí que la passa.
2: Li fas la meitat.
3: Perdó.
0: El que no farà és tirar-lo enrere, em sembla.
2: Correcte.
3: Sí, ni tombar-lo. 3 més 5 més 1, que són 9.
0: Molt bé.
1: la meitat, no?
3: Sí.
1: Serà? Serà 4 o 5.
3: 4 o 5.
1: 5.
0: Ah, 4. Vale, sí, són 4. Doncs sembla que el mal, o sigui, li fa mal, de sobte sentiu aquest so estrepitós. Alguna de les escletxes de dalt s'ha com esquerdat encara més i us cau una mica més d'aigua per damunt. No us cau el sostre a sobre, però com hi ha hagut un so que ha fet tremolar tota la caverna, i el bitxo en qüestió no es tira enrere perquè aguanta, perquè salva, ja passa la salvació a Constitució, però li afecta aquest mal i sembla que no el deixa indiferent.
2: Molt bé. No. I com que s'arriba amb el meu torn, repetirem el mateix que tota l'estona, imposta als morts.
0: Has d'estar melé?
2: No.
0: Vale. Té una base... No, per saber com et posicionaves, no per res més.
2: Té una base a 30 peus, crec, o 60.
0: Estupendo. Doncs ho tornarà a intentar. I amb un 12?
2: Amb un 12 jo crec que no... No, tinc 14.
0: Molt bé, doncs endavant.
2: 4 de mal necròtic.
0: Molt bé. Veieu com que tremola una mica. Acabat el torn de l'Isard, li toca el Ginger.
1: Anem a provar a tirar l'encanteri Sordera Ceguera,
0: vale.
1: Vale, que té un per dia. Llavors ha de tirar una tirada de Constitució.
0: Igualment, quan el Ginger intenta fer aquest encanteri... no sembla ni que se n'adoni el púding.
2: Té pinta que no té ulls, com per quedar-se sec.
1: Ah.
0: Això.
3: Bueno, així ho sabem, vull dir.
1: She just tried.
0: Sí. O sigui, no sembla que l'afecti en absolut.
1: Okay.
0: Cap d'aquestes coses, no li veieu ulls, tampoc. Acabat el torn del Jim, ja és el torn del Mendel.
3: Vale, pues necessito algo per canviar d'arma o treure la massa?
2: No.
3: No.
2: Tens una interacció d'objecte gratuïta a cada torn.
3: Vale, pues trec la massa. És una, la massa és la massa Deus Ex Machina. És la massa Ex Machina ara mateix.
0: Ah,
3: que potser,
0: massa aniquila, no?
3: Potser,
0: aquesta era.
3: Potser
0: no
3: el mata o mata a mi, o potser, no sé, passa alguna que ens troba d'aquesta situació.
2: Et converteix a tu en una gelatina.
3: Em converteix en una gelatina. Mira, ara som 2 contra 5 i potser tenim més. Però són mesures desesperades, però una situació desesperada.
1: No, sí. Hem de descobrir què fa, sí.
3: Lo hacemos y ya vemos. Anem a provar i...
0: És veritat que brillava.
1: Sí.
3: I que van detectar màgia.
0: Encara durant els 10 minuts de detectar màgia, efectivament la massa és màgica. És 1 de 6 més la teva força.
1: Ah, i més coses.
0: Això és el bàsic per una massa.
3: Però no sabem què passarà.
0: Exacte.
3: Quan jo li fotré un cate ara i potser invoquem un déu.
1: Si li dona.
0: Sí.
3: Si li dono, perquè si no li dono, quin marron, perdó. Sí, em poso melé i un 13.
0: Li dones.
3: Un 13 li dona. Vale, fantàstic.
0: Vale.
3: I ara un dau de 6, més la força, que és 3 més 1, que són 4.
0: Li fas mal?
2: I explotes.
3: Ei, si vosaltres sobreviviu.
2: És com una aventura, és quan la Tritranx, l'elefantita, sí, quan va buscar la poma màgica i és com, bé, l'he aconseguido. I perdes. S'acaba l'episodi de sobte.
3: Li fas mal, Lola?
0: Però el que també rep mal... Ets tu. Clar, t'has posat a melé i tu li has fet el cop, com que estàs a tocar, exacte, t'esquitxa i això és mal corrosiu per tu. Per tant, t'enduràs 3 mals d'amors, nenes. El Jorlan, la Quotoa i l'Engelberga. No, 3 punts de mal d'àcid.
1: Feu la pollasta, ara.
0: Una mica, sí, és exactament això.
3: La massa no tenim ni idea de si ha fet alguna o no ha fet alguna.
0: No sembla que hagi fet gran cosa. Continua estant...
3: Vale.
2: Hi ha alguns objectes màgics que perquè facin alguna cosa t'hi has de vincular, que vol dir passar una hora amb ells...
0: Exacte.
3: Vale, pues,
2: no tots, vull dir...
0: Què pot passar? Després el Mendel és el puri-puri, que després que l'hagis atacat tu, avançarà una més, té l'Isar a l'esquerra i anirà cap a tu. Amb un 18.
3: Faig veure les cortantes.
0: Molt bé.
3: Menys 3, que és 15, i això... Ah, la meva armor class és 15, que és just.
0: Entra just.
3: Ah! Vale, pues,
0: ai, quina llàstima.
3: Me la menjo.
0: Te la menges una mica, sí, la veritat. T'entraran...
3: Un dado, dos dados, tres dados, quatre dados...
2: No serà poc, no serà poc.
1: A mi abans, un més petit m'ha tret 15, vull dir.
0: És veritat, no ho recordava ara.
3: Jo tampoc, el Mendel tampoc ho recordava. Abans d'enfadar...
0: Aquest...
1: Bueno, deixem el cadàver del Mendel aquí.
0: A fer companyia amb el Derendil. Doncs entraran 8 de mal contundent.
3: Vale.
0: I 3 de mal d'àcid.
2: Bueno.
3: Bueno.
2: Bueno.
3: Podria ser molt pitjor.
2: Podria ser molt pitjor.
0: Tens armadura? Portes armadura?
3: Uf, sí que porto armadura.
2: Ja ho
3: és,
2: ja,
3: de cuir,
2: no?
3: Armadura de cuir.
0: Molt bé, doncs el cop que tu reps comença a desfer la teva armadura. I llavors tens un menjú a la teva armadura ara actualment.
3: Vale.
0: En qualsevol cas, com que t'ha tocat, el que intentarà és atrapar-te.
2: Et queda un onda trueno?
3: Em queda un onda trueno, sí.
2: Vale.
0: I això vol dir...
3: Em queden dos ondes trueno.
2: Molt bé.
0: Intentant atrapar. I això és, crec que és la seva força contra la teva força, si no m'equivoco. Perquè és...
2: És un grapple?
0: Sí. No sé ben bé com funciona, no me'n recordo.
2: És el seu atletisme
0: bueno,
2: contra el teu atletisme o la teva acrobàcia.
3: Acrobàcia.
0: Acrobàcia.
2: Si és un grapple...
0: Sí, és un grapple, sí. És un grapple.
3: Puc esquivar-lo fent una voltereta?
0: Pots intentar-ho, i tant.
3: Vale, uf, m'acabo de tranquil·litzar una mica. Oh, nat 20.
0: Pues te la passes.
3: Vale.
0: No t'atrapa.
3: 27.
0: Molt bé.
2: Backflip.
3: Faig una voltereta. No cal dir que faig una voltereta.
0: Molt bé, em sembla genial. Però no et deixaré fer una... Bueno, és un natural 20.
3: És un natural 20 i faig
0: volteretes. Però t'acabes d'endur una hòstia, eh?
3: Faig volteretes.
0: No serà molt neta, per molt natural 20 que sigui.
3: Vale.
0: Però la fas. Em sembla bé. Molt bé, acabat el torn del Black Pudding. Escambell.
2: Esquivarà.
0: Molt bé.
1: No va abans de l'escambell la nana?
0: Sí, i tant.
1: Ah, vale. Li dispara raig d'algebra a l'aigua. És un natural 20.
0: Genial.
1: Vale, i...
0: L'aigua
1: no li fa
0: mal. Impacta moltíssim.
1: Vale.
0: Si vols tirar pel mal a l'aigua.
1: No.
0: Congeles un cubet perfecte.
1: Vale.
0: En la part de sota és un cub perfecte.
1: Vale.
0: I el que tens a dalt és el Black Pudding, que es continua movent.
1: Vale.
0: I que té els peus congelats. Bueno, no els peus, no té peus.
1: La base.
0: Exacte.
1: Vale.
0: I això teniu?
1: Ja està.
0: Està com... Direm que està immobilitzat, més o menys. Sí.
3: Fantàstic.
1: Something.
3: Jo estic totalment sorprès amb la seva...
1: Si queda espai perquè et puguis moure, pues, a algun lloc.
0: El Glavagul s'acostarà al nostre col·lega, l'intentarà atacar, i sí que li dona, justet, però li dona... I no tiraré pel mal d'àcid perquè pel que sigui no li fa mal, però tornarà a intentar com...
3: assimilar-lo.
0: Retenir-lo, assimilar-lo, el que sigui. I això vol dir que ara el nostre col·lega un altre cop, el Puri-Puri, passa la tirada i no es queda... Veieu com el Glavagul està intentant com agafar-lo, rotllo, vine cap aquí, t'enganxo, no sé què, i no passa.
3: Admirem el seu esforç.
0: Sí, ho està intentant, eh? It's something. Torn de l'Eldeth.
3: L'Eldeth li dispara a la seva... en el que ja és una rutina per ella.
0: Mm-hmm.
3: Li dispara dues fletxes.
0: Molt bé.
3: Un és un 2 més 4, 6, que no entra, i l'altre és un 19.
0: Vale. 19, sí que entra, tira pel mal.
3: Que són 6 més 2, 8.
0: Vale. El mateix, la fletxa entra, es desfà una mica i ja no la podeu veure. I ara sí, si no m'equivoco, tornem a començar la roda. Izar.
2: Imposta als morts.
0: Molt bé. No la passa.
3: No.
2: Joder, seran 2 punts de mal necròtic.
0: Vale. Comença a estar cansadet, però està allà.
3: Bueno, al fin és algo.
0: Està bé, no?
1: Està dient.
0: Maco.
3: Potser...
1: Ja em va tocant, està...
3: Exacte.
0: Torn del Ginger.
1: Ginger li dispara 2 virots.
0: A
1: veure si algun dels dos dona. Un amb 2, no. I l'altre, que és un 7 més... Diria que és 4, 7, 8, 9, 10, 11. Amb
0: vale,
1: un sassino.
0: Sí, entra.
1: Vale, doncs aquest 11 li entrarà 6, 7, 8, o sigui, 11, 12.
0: Vale.
1: 12 piercing damage.
0: Molt bé. El mateix que amb la resta, els virots entren, es comencen a desfer, i això. Mendel.
3: Ona...
0: El tens al davant.
3: Ona tronadora.
0: Vale.
3: Caiga quien caiga.
0: Bueno, pues sí, sí. Caurà el
3: Glavagul. També, pues, em sap fatal, no el conec de res, aquest senyor.
0: El Pudding treu un 16. La passa, clar.
3: La passa, bueno, sí,
0: és un
3: sí.
0: Número molt alt. I el Glavagul treu un 22.
3: Ah, perfecte. Vale. Si mira, com a mínim el Glavagul
1: si
3: no s'ha menjat.
1: Si el Pudding no la passa...
3: Sí.
1: O sigui, en teoria es tira cap enrere, que darrere està el Glavagul...
2: No l'absorbeix automàticament.
0: No.
3: Vale, doncs són 2 dados de 8.
0: Ahà.
3: que són 10, 5.
0: Vale.
3: Perquè és la meitat.
0: Molt bé.
2: Estàs fent un solo de llaüt elèctric.
0: I, a més...
3: S'han corromprat també el llaüt.
0: També ha rebut el cop al clavegul, que diu, ei, que sóc aquí!
3: Ignoro totalment el clavegul. Em sap fatal, però...
0: Sí, es nota. Tinc zero relació. Molt de greu, es nota moltíssim.
3: Zero relació amb aquesta vegada.
0: Vale, acabat el Mendel, li toca el Puripri, que t'atacarà tu un altre cop. Amb un 22.
3: Sospito.
0: Sí, perquè a més el teu AC ha baixat en un punt.
3: Una altra vegada?
0: No, bueno, ara sí.
3: Sí, menys dos.
0: I llavors t'entraran 5 de mal contundent i 11 de mal d'àcid.
3: Estic mort.
0: No, fucking...
2: Estàs KO?
3: Sí, estic KO.
0: Bueno.
2: Penso pel costat positiu, no et pot baixar més l'armadura. No et pot matar més del que ja estàs mort. Bueno, matar-lo més justament sí que pot.
0: Sí, exacte.
2: Però l'armadura ja... O sigui, què tens ara d'armadura?
3: 12. Ai, 13.
2: 13. Ja no pod... Menys de 13 no pots tenir.
3: Però ja no podies tenir menys, no?
2: No, per això és com estan pilotes.
0: Exacte.
3: A sobre.
0: Així estem, Mendel, així estem.
3: Mentre estic cau, algú pot intentar aguantar-me el cap per sobre de l'aigua.
0: Ara ho veurem.
3: Vale. Floto, mínim.
0: Molt bé. I aquesta serà...
2: Estem traumatitzant el pobre escambell.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: A mi m'esteu traumatitzant. Com que esteu traumatitzant el pobre escambell?
0: De fet, l'escambell... Heu descobert que sura. Que
2: fantàstic.
0: Que té les dues potetes a l'aigua i tot el cap és el que veieu a sobre. Ell va fent així.
2: I s'està inflant un altre cop.
0: Exacte, s'està inflant.
3: És l'últim que m'adono abans de acabar.
0: Ai, que mono... Molt bé, aquest és el torn del Black Pudding.
2: És que amb ell, si haguessis estudiat més, ara podries reviure el teu papa.
0: Exacte. I el següent torn és de la nana. Aquesta vegada sí, que abans me l'he saltada, pobreta meva.
1: Vale. La nana es pot apropar al Mendel per intentar ajudar-lo?
0: Sí. De fet, el direm que el tens al davant.
1: Ah, va, ja el tinc al davant.
0: O sigui, per això el Mendel no podien tirar més enrere, perquè ja és el següent espai, ja sou vosaltres i paret.
1: Vale, doncs com no faig molt de mal, doncs intento socórrer el que no sé què de fer en aquest cas.
0: És tirada de medicina,
2: sí,
0: suposo,
2: estabilitzar
0: per
2: estabilitzar-lo. És tirada de medicina.
1: Vale, crec... Faig la marea del caos. Jo crec que la nana ho faria.
2: Prova.
0: Jo tens el meu suport perquè jo també crec que la nana ho faria.
1: Sí. Vale, ho fa marea del caos, o sigui que ho fa amb avantatge. S'apropa al Mendel. Mendel, no! Li brillen... Contacta amb la màgia del caos i li brillen els ulls. Oh! I a veure què passa. 10 i 8, o sigui, em quedo el 10 i de medicina tinc més 3, o sigui que 13.
0: No sé ben bé com funciona.
2: El DC és 10, o sigui, si treus un 10 o sigui, segueixes inconscient però no has de fer tirades de salvació de mort.
1: Vale.
2: Però si ara el Pudding, en comptes d'atacar-nos a nosaltres, se'l comença a menjar, se'l pot carregar igualment. Sí. Però com a mínim ja, o sigui, eliminem el factor aleatori.
1: Sí. Està, no sé si està, o sigui, està immobilitzat, entenc que per menjar-se l'ha fet... No sé si pot.
0: Està just davant seu.
1: Sí, o sigui, pot estirar com els bracets, sí, o alguna cosa, no? No sé si què té.
0: Totalment. Sí, vale. Sí. Bueno, és
2: si
0: que no
2: més,
0: té.
2: Si tinguéssim més espai, el podries com arrossegar per allunyar-lo.
0: Exacte,
2: però
0: és que no hi ha més espai.
1: Vale. Vale, però
2: estàs estable, que
0: sí,
2: és.
0: Sí, l'has estabilitzat.
1: I puc intercanviar-me amb ell, ni que sigui? En plan de posar-lo allà darrere i jo davant?
0: Suposo que sí. Sí, és una cosa que es pot fer i l'altre no pot decidir si deixa fer-ho o no fer-ho. Per tant, sí.
2: Està inconscient.
1: Vale.
2: Sí. Ara mateix se't considera un objecte.
0: Exacte.
1: Doncs pues la nana farà això, el posarà a la graella.
0: Exacte. Direm que el recolzes a la paret una mica.
1: Sí.
0: Perquè no quedi com xof i s'estigui ofegant.
1: Sí.
2: Està com la pose de padre de família caigut.
0: Exacte. Vale, doncs la nana passa a estar a melee amb el bitxo.
1: Yes.
0: Molt bé. Very good.
2: L'escambella és capaç d'administrar una poció? Entenc que no.
0: No ho veig viable. En té, a més, hauria de...
2: La tinc jo.
0: Clar, però s'hauria de... Que tu li passessis a l'escambell, sí. I jo crec que està fent servir les dues úniques extremitats que té per no ofegar-se.
2: Molt bé.
0: Ok, torn de l'escambell.
3: I si se la veu així...
1: Sí, tindràs guardat-lo del Maria del Caos.
0: Sí.
3: No té boca, és veritat. Dèiem, si no, en plan que l'agafés... Se la bevés d'ell i m'ha escupit a la boca.
0: Enmig de l'aigua. Podeu provar el que vulgueu?
3: Perdoneu, no.
2: A veure, és esponjosa. Si ens ho fem així, després l'exprimim.
0: Esponja. Esponja.
2: No, no, ja de donar el meu torn ho faré, ja està.
0: Què fa l'escambella al seu torn?
2: Esquivarà amb la seva acció, ja
0: molt
2: està.
0: Molt bé. Doncs no, l'escambell...
2: L'escambell està entrant en pànic.
0: Sí, ho entenc. Després de l'escambell li toca el clavegul, que tornarà a intentar fer el mateix que abans, que és a veure si li dona. Li dona pels palets, no tirarà per res, l'altre haurà d'intentar no permetre la...
3: assimilació.
0: Exacte.
3: Després d'això, el que crec que està clar és que no veurem la resta de galeries, no? Millor sortim i ja està.
0: Bueno, passa la tirada un altre cop i el clavegul ho continua intentant, eh? Però és que per salvar-se de coses, aquest bitxo sí, ho està fent tot.
1: Potser hi ha algun premi.
0: Eldeth.
3: Ha sortit un borratxo. Bueno, un falla èpicament i l'altre és un 22.
0: Vale, endavant.
3: Llavors, és un 6 de mal.
0: Vale. Sembla que cada cop li està costant més moure's a la cosa aquesta que us està atacant. Doncs un cop fet això, tornem a començar la roda. Isar!
2: L'Isar bordejarà la manta de la mort aquesta.
0: Vale. Sense deixar d'estar mele, per tant no genera atac d'oportunitat.
2: Llavors agafo el Mendel pel coll de la camisa, me l'acosto, trauré la poció de curació amb major, li trauré el tap i li enxufaré... són 3, són 6, són 10, són 14 punts de vida.
3: 14 punts de vida.
0: Clar, és que era una decoració major. Ai, Mendel.
2: I, si puc, intentaré ajudar-lo a posar-se en peu.
0: Molt bé. Sí, sí.
3: Vale.
0: Sí, sí, aquest és la teva acció, és ajudar-lo a aixecar-se i...
2: Encara no hem acabat.
0: Ara t'ataca l'Isar.
2: I ara té clar un blanc. Les gelatines manden sus recuerdos. I ja està, això és el meu torn.
0: Molt bé, bon torn.
2: He gastat la meva càrrega d'acció abans. L'únic que puc fer és curar-me si el puto bitxo m'ataqués.
0: Està bé.
3: Però tu estàs com una rosa.
0: Rosa com un
2: fresc. Insultaré el bitxo, li donaré una patada a l'aigua per esquitxar-lo per veure si reacciona. Però bueno,
0: continua movent-se exactament igual. No...
2: Em té a melee, com a mínim.
0: Sí, exacte. Ok, acabat. L'Isar és el torn del Ginger.
1: Vale, li dispara, que a més el clavegur...
0: Tot Cristo a melee.
1: Sí.
0: Bueno,
1: vale, coses. Un no li dona i l'altre un 14. O sigui que sí.
2: L'altre què era?
1: Sí. Un 1.
2: Ah, vale.
0: No, clarament no.
1: Vale, i amb aquest dispara i són 3 daus, hem dit.
2: Yes.
1: Igual que abans. Que són... 5 més 4, 9, són 14, 15, 16.
0: Ho rep exactament igual que la resta. I sembla que s'està com...
2: Començant.
0: Que cada cop, sí. Comencen a caure-li com, com gotes de llot, que es comença a tenyir-se l'aigua. No rotllo això és perillós, em matarà, no sé què, sinó com que s'està com mig desfent.
1: Vale.
0: No? Però de moment continua movent-se. Acabat el torn del Ginger, és el torn del Mendel, que el tenim ben sencer.
1: També una altra cosa que no sé si pots fer, perquè lo del trueno me da un poquito miedo. Pot escalfar metall en plan d'un virot de la Eldeth, per exemple, que després dispare o cosa així?
2: No, llavors es crema la Eldeth.
0: Exacte.
1: Però només és la punta.
0: Llavors es fa la punta.
2: Escalfar metall afecta concret, o sigui, un objecte que portes, en plan, pot ser una peça d'armadura, una espasa, un escut, un casco, potser.
1: I la teva espasa, tu et cremaries.
2: Em cremo jo, a mi no m'ho facis.
0: Exacte.
3: Pues li faig escalfar metal.
0: T'acaba de fer servir una poció de decoració, et salva, i tu, que
3: t'ajuda. I jo acabo de morir per primer cop a la meva aventura.
1: Bueno, no has mort.
0: No has mort.
3: He vist la mort.
0: T'has quedat inconscient.
3: He vist la mort i era de color lila.
1: Vale.
3: Us ho dic jo, que m'he mort. Vosaltres no us he mort, però jo sí m'he mort.
0: Bueno, jo m'he mort unes quantes vegades en aquesta campanya.
3: És veritat. Tens raó, doncs podrem parlar d'això en algun moment.
0: Oh, que bonic.
3: Vale, doncs, pues, ona tronadora, perquè lo de l'escalfar metall per algo que tingués dintre potser sí que era una opció, però ara crec que estem ja en mala situació. Llavors faig una tronadora.
0: T'has de posar al costat de l'Isar, eh?
3: M'he de posar al costat de l'Isar.
0: Perquè ara mateix, clar, és que si no li estàs... O sigui, estàs darrere de l'Isar. I l'Isar...
3: A l'Isar o a qui em posi, perquè si em poso al costat de qualsevol persona li donaré aquesta persona.
0: Sí.
3: Llavors, l'Isar, perquè sàpiga una mica el que és el dolor, que també ho
1: no
3: trobo.
1: No tens res
0: més? Goal, suposo.
3: No. Li puc disparar un virot, però és que o la tronadora pot fer...
2: Fa bastant més.
3: Vale.
2: Sí, sí,
3: I si el tombem, o sigui, potser el partim en dos. No, no.
0: El vols partir en dos?
3: Vull partir-lo en 25. Odio aquest
0: bitxo. Per partir-lo en dos l'has de tallar.
3: No sé, nois, si us ho he dit.
0: Amb un 13.
3: Joder, quina ràbia. Un 13 exacte.
1: A mi m'enganxa també, oi?
3: No t'enganxa, sí.
0: Jo crec que si no ha dit que es mogués més, no, no, per tant jo crec que t'enganxa.
3: Bé natural. Bé natural, fantàstic. I el lavagul?
0: La passa també.
3: La passa, vale, molt bé. Aquí la passa tothom, això és campixa. Un 8.
0: Un 8,
3: que es converteix en un 4.
0: Ahà. Li afecta, li fa mal, no es remou perquè continua estant congelat per la part de sota, vull dir que no tal, i s'està desfent molt, però encara es mou.
3: Vale, i ja està, no faig res més.
0: Molt bé, acaba el torn del Mendel, és el torn del Pudding, que anirà cap a l'Isard perquè l'atac de tro li ha vingut d'aquell cantó.
1: Sí,
0: i per
1: potser
0: tant,
1: he sigut jo.
0: Exacte, who knows? I amb un 18...
1: Em dona.
0: I no hi ha...
1: A no ser que et quedin...
3: Em queda.
1: Si treus un 1...
3: És que et matarà. En plan, és que farà 25 de mal de sobte per la cara.
1: Fica 31, però...
0: És veritat que està bé.
3: Estàs molt bé.
1: Potser guarda tal... Guarda... Sí. Es pot curar, també. I ara quan em toqui em curaré.
3: És que ara que sé el que és la mort, perquè no sé si ho sabeu, però m'he mort.
1: Igual, no és per tant.
0: Vale. Es pot tornar. Entra el mal, llavors?
1: Sí, m'entrarà, okay. Perquè ja a mi no em queden encanteris.
0: Vale. Seran... 9 punts de mal contundent i 15 d'àcid.
1: Sí, 24 en total.
0: 24.
1: A vegades fa 11 de mal, a vegades 24.
0: Ja.
3: He de dir, Isard, de totes maneres, que no m'agrada veure't així.
0: No m'agrada veure't,
3: quin pollo. Hem acceptat aquell cop, però no m'agrada veure't així.
0: La teva armadura perd un punt de... d'armor class, la classe d'armadura.
3: Això és permanent.
0: Sí, perquè és corrosiu. Bueno, pots arreglar-ho després quan arregles l'armadura, ja. Però fins que no l'arregles es manté aquesta desfeta, s'està com dissolvent l'armadura en si. I a més intentarà atrapar-te.
1: Vale.
0: Per tant, el que has de fer és la salvació de grapple que hem fet abans. Que
1: faré
0: jo
1: acrobàcia.
0: Havia de tirar... Què havia de tirar? Perdona.
1: Atletisme.
0: Sí.
1: Borratxo.
0: Bueno, no està mal. Està estupendo, de fet.
1: Jo un 14.
0: Perfecte. No t'atrapa.
1: Vale.
0: Està estupendo.
1: Si no, igual ara sí que t'anava a demanar un paraules cortantes.
0: Una abraçada. Molt bé. I aquest serà el torn del Pudding. Pudding is done. Nana.
3: És pitjor que el Demogorgon, en plan...
1: Sí.
0: Podríem... No us heu enfrontat al Demogorgon. No crec que sigui pitjor que el Demogorgon.
1: Si es fa invisible, després sí que es pot allunyar sense atac d'oportunitat.
0: Si et fas invisible, després no saben on ets i te'n pots anar tranquil·la.
1: Anem a fer això. Vale, llavors tira invisibilitat i es tira cap enrere.
0: Vale, perfecte. Següent torn és el de l'escambell.
1: Esquivarà.
0: No, què dius? Vale.
1: O sigui, jo crec que si l'escambill intenta atacar, es mor.
0: És una possibilitat bastant real.
1: Té 7 punts de vida, o sigui...
3: És que, en plan, tenim un equip molt equilibrat, realment. I crec que en gran part és perquè l'escambill està aquí.
0: És el torn del clavagul, que, bueno...
3: Give us nothing.
0: Molt bé. Go. I llavors l'altre...
3: Go, girl.
0: Intenta o sigui, tornarà a passar el mateix. L'altre passa la tirada i s'ha acabat la història. Ànims amb el clavagul. Ell ho intenta, No passa res. Tot sigui això. I últim torn de la ronda és l'Eldeth.
3: Ah, t'anava a dir, últim torn de la vida.
1: The chosen one.
0: De sobte, Eldeth. Un terratrèmol que flipes, tothom es mor, no sé què. Sí que és veritat que l'aigua ha anat pujant a mesura que heu anat batallant, bàsicament amb les teves onades tronadores. També et dic, sí, cada cop que n'has fet, els forats de dalt s'han anat...
3: Sí, sí, no m'han estat... Van poca intel·ligència especial, la veritat, en aquest sentit.
1: Bueno, era sobreviure.
0: El mal menor, jo diria,
3: Vale.
0: Però que sapigueu això, que si abans us arribava pel turmell i el Jim Gerit al mitja cama, comenceu a notar l'aigua com pels malucs.
3: Vale. 11 i 14.
0: Entren les dues.
3: Entren les dues. Vale. I entre un 6 i un 1.
0: Vale.
1: Més 2.
3: Ah, veritat, perdó. És un 8 i un 3.
0: Vale.
1: 11 en total.
0: Doncs, finalment, sembla que després de batallar i batallar i batallar i batallar, l'Eldes li envia un parell de virots, no, mateixo, fletxes, li envia un parell de fletxes i sorprenentment aquesta mena de llot negre esclata, dirigeix cap a tot arreu, totes les gotes que se'n van fins a les parets de la caverna deixen anar com es fonen, us toca alguna però us fa una petita cremadeta, res greu, i sembla que la taca negra es queda inactiva surant per l'aigua i no hi ha més moviment.
4: No. Ok.
1: Gràcies,
2: papau.
1: Vale.
3: Em tombo el terra. En plan, tombo l'aigua.
2: Això s'està omplint d'aigua, no?
0: S'està omplint d'aigua.
2: Jo diria... Bueno, primer faré servir el meu segon alè. Recupero 7 punts de vida.
0: Molt bé.
3: Sabeu nedar tots?
2: Més o menys.
0: Pues sí, esperem, sí.
3: Esperem que ens pugi l'aigua fins a dalt, no? I així no ens hem de moure.
2: Jo aniria pujant perquè no sabem quant de fons és aquest túnel. Imagina't, saps que sigui, són 2 minuts de travessia, no tothom aguanta 2 minuts la respiració.
3: Vale, doncs pues faig Misty Step. Faig Misty Step a dalt.
0: O sigui,
3: al forat que hem vist per mínim fer una
0: és
3: mica.
0: És que no és un forat, eh? O sigui, és una esquerda que sembla que s'hagi de trencar, que hi hagi alguna cosa al darrere, sí. Però tu pots fer Misty Step només en un punt en què tu, que tu vegis. Ja, no, però tu no veus més enllà d'això.
3: Tot aquest moment jo pensava que era una mena d'esquerda per la qual podíem entrar.
0: No, no és prou grossa.
2: Però tu es pot trencar per fer-la més grossa.
0: Exacte, aquest és el rotllo. Però tu no veus... Exacte.
1: Tu fas Misty Step per enganxar-te a l'esquerda, sí. I des de l'esquerda li das con la maza per intentar obrir-la.
0: Allà sí que et faré tirar per acrobàcia perquè t'estàs fent Misty Step a l'aire.
3: Però no, cap problema, cap problema.
0: Sí, sí.
3: Però Misty Step gastat. I tiro per acrobàcia.
0: Sí.
3: Mentre em teletransporti, vull que us imagineu que estic fent una voltereta. És un vent natural.
0: Vale, ok.
2: Saltes abans de fer la voltereta i acabes de fer la voltereta al lloc.
0: Doncs has fet això, teletransportes allà i sembla que tinguis urpes en comptes de mans perquè t'enganxes a la paret estupendament, moltes hores al rocòdrom, i estàs al costat de l'escletxa.
3: Li pego una massa de nois. Us sembla una bona idea? Ara que estic
2: sí,
3: aquí.
2: Sí, hem d'obrir aquesta puta escletxa d'alguna manera.
3: Vale, i què és? Cops de massa? No, no, no.
0: Sí, cop normal.
3: Tiro dalt de 20.
0: Sí, vale.
3: 20.
0: A veure, sí. Si fos un 1 et diria no li fots.
3: És un 3. Més 3 és un 6.
0: L'hauries de tornar a tirar perquè fallo. No li has fotut prou fort, o sigui, però...
2: Mentre el Mendel està pensant la paret, o sigui...
3: És un 10.
0: Vale, sí. Doncs endavant.
3: Sí, està mal.
0: Va obrint amb la massa, li està fotent a la paret, aneu sentint com tot retomba, les escletxes del voltant amb els cops a les parets es van fent més grosses, va sortint més aigua, no és que de sobte us ofegueu ni res, però com això és el que està passant, i el Mendel el que veu és que dona pas com a un túnel per on es pot passar. Heu de passar tots ajupits. Però sembla que hi ha una mica de llum més enllà i per tant és possible que s'hagi de passar per aquí i sents més aigua més enllà d'aquest túnel.
2: Li tiraré la corda al Mendel perquè ens ajudi a escalar.
0: Sí, més o menys, o sigui, fins i tot, o sigui, potser si no, falleu la primera o la segona.
1: Si no, mà de mag, l'agafo.
0: Exacte, em sembla genial. Feu mà de mag per portar la corda cap amunt. Sí. I el Mendel t'ho dirà si lligues la corda a algun sortint, no n'hi ha gaires, perquè és un túnel petit, però...
3: N'hi ha? Hi ha algun lloc on pugui assegurar-la?
0: Sí, hi ha alguna pedra així com que surt més i que si lligues la corda al voltant, doncs més o menys s'agafarà bé. Doncs
3: pues entre que poso pedres i m'asseca sobre la corda i
0: fins i tot pots fer, exacte, una mica de força, jo crec que amb això... Això, aneu més o menys pujant tots.
2: Anem intentant, o sigui,
0: ajudeu-vos
2: els uns als
0: altres.
2: Intento ajudar a pujar la següent persona.
0: Molt bé.
1: El Glavagul, senyor Glavagul, no crec que no pot pujar vostè.
0: Bueno, perquè ho diguis tu. Jo puc fer el que jo vulgui.
1: Podrà pujar?
0: Home!
1: Vale.
0: I veus com el perds de vista per una escletxa, de sobte apareix per una altra.
1: Ah, vale.
0: I al final és que el Glavagul és gelatinós, però també té un moviment molt líquid.
1: I és molt flexible.
0: És un líquid molt dens.
1: Vale.
0: El que sí que li passa és que mentre va passant per totes aquestes escletxes...
2: Perd el drou.
0: I el Glavagul el veieu que acaba sortint per l'escletxa de dalt.
1: Vale.
0: Fins al lloc on sou vosaltres, que és aquest caminet.
2: Doncs, si estem tots a dalt, anava a dir, si hem aconseguit pujar tothom, de túnel endavant que anem, vull dir, llums, ballarines i piramilles.
0: Doncs, això feu, aneu avançant. En alguns moments us aneu arrossegant, perquè, bueno, és un lloc així molt petit. L'escamell no s'arrossega gaire, perquè per ell no és gaire alt. Exacte, pues encara menys. aneu avançant fins que arribeu a una caverna així més gran, però ja no és ben bé una caverna, sembla que heu tornat a trobar un camí.

0: heu pogut, ara ja agafeu un momentet, una escletxa de temps, una cova una mica més que sembli menys hostil que tota la resta, i sembla que això, heu pogut descansar, torneu a passar un parell de nits, tret que vulgueu, que em digueu que voleu parlar alguna coseta més rotllo, abans d'arribar a Blinkenstone vull dir-li no sé què.
1: A mi m'agradaria comentar el tema de que no sé si ho sabeu, però he mort. Clar. I ara tinc experiències properes a la mort i res, volia recordar-ho perquè és una cosa que crec que és bastant interessant sobre mi.
2: No has mort, però ha sigut un moment...
1: Jo he vist la mort.
0: I les que amb ella et dirà...
1: I era lila.
0: Has parlat amb el de Dendil?
1: Em callaré, m'aniré una cantonada i no tornaré a dir res a la resta de la nit.
3: Ha ficat la pota a la ferida, eh? El dit no pot.
0: Té curiositat en l'escambell, no sap si se l'ha trobat o no, si està mort o no, si li ha passat com al Mendel.
1: No contestaré, m'ha fet molt de mal.
0: I es girarà a la nana i li dirà: tu creus que haurà parlat amb el nen rata?
3: No, crec que no ha donat gaire temps perquè tingués gaire conversa, jo crec. A menys que l'espai-temps es doblegui quan estàs mort i passi més estona.
0: És que no ho sé, que jo no m'he mort mai.
3: Jo tampoc. Bueno, diria...
1: Esteu parlant de gent que s'ha mort? Perquè jo m'he mort una vegada, no sé si...
0: Has tornat de la cantonada, ja.
1: He tornat de la cantonada.
2: A quan estàs, de vida?
1: A quan estàs, de vida? Ara, bueno, estem descansant, no?
0: Bueno, sí, clar. Estava a 14. Si és la conversa com d'aquella mateixa nit, suposo, no?
1: Sí, a 14 de vida. Sí.
2: A mi estem igual.
0: Que bonic, quantes coses en comú. Feu-vos un petó. Això. I l'escambell, com li entraran moltes preguntes. I què passa quan et mors?
1: Pues que veus molt de lila. Vaig veure molt de lila.
0: Molt de lila?
1: Sí, ja tant, no recordo molt més.
2: Sí, depèn una mica també...
0: Jo tinc cosins que són liles.
1: Pues potser estan morts.
2: Jo també.
0: Els teus cosins estan morts, Isar?
2: La majoria sí, que jo sàpiga.
0: Em sap molt de greu.
2: És el que és.
0: I l'escambell intentarà com acostar-se a tu i recolzar el capet. Molt bé, heu sobreviscut. Contra tot, no, el pronòstic era bo, però hi ha hagut moments accidentats, no passa res. Torneu a fer camí, tranquil·líssimament aquesta vegada, més o menys, aneu en compte. Ara potser us mireu dues vegades als sostres, no sigui el cas. Mireu amb certa... certa mania algunes escletxes, veieu el riu i us agrada perquè com a mínim sembla que no sigui tòxic, per tant en el moment en què teniu una mica de set, si us hi aventureu potser podeu fer un glob d'aigua que més o menys estigui fresca, tenint en compte que heu passat per moments en què no hi havia aigua en absolut i heu hagut de fer màgia literalment per omplir les cantimplores i a mesura que...
3: El clavagul va amb nosaltres, entenc, no?
0: Sí. Hi ha moments en què no el veieu del tot perquè potser l'espai no és prou gros, però després us torna a aparèixer. Okay. Vull dir, es va colant per escletxes, no sé què, i l'únic que té a dins el glavagul que no teniu clar si és seu o no són un parell d'ulls. Vull dir, vale. No sabeu si se'ls ha quedat del drou que portava dins, bueno, o realment tenia ulls.
3: Li podem preguntar, no? En plan, tu veus a través d'aquests ulls o són...
2: De decoració.
3: Són un accessori?
0: No ho tinc clar, jo sempre he vist igual.
3: Ah, però si l'ull el poses apuntant cap allà...
0: No sé si el puc moure. I de sobte tremola. No, percebo exactament les coses igual.
3: Vale.
2: Bueno, està bé, una decisió estètica.
3: Almenys sabem a on mirar-li. Quan l'estem parlant amb ell.
0: De quin color tinc els ulls? I de sobte veieu, o sigui, noteu com que remou els ulls i que us miren, però no, és una mirada una mica perduda.
3: Jo diria un de cada color, més o menys.
0: És xulo, no?
3: Està bé.
0: Que guai.
3: Almenys mola. Sé on mirar-lo quan parlo amb ell.
1: Això vol dir que no són ni de la mateixa persona.
0: Potser tenia teleocromia.
3: Val més no preguntar gaire.
0: I el que sí que finalment, després de dies i dies, o fins i tot setmanes, després de dir adéu a uns quants companys, després de veure com moria gent al vostre voltant, de passar gana, d'anar cansats... de no dormir en lloc gaire segur, de patir atacs demoníacs i fugir de bèsties imprevisibles, l'Isar, la nana i el Mendel, acompanyats encara de l'escambell, l'Eldeth i el Gimger, i ara també del clavagul, noteu a prop la possibilitat d'una nit de descans real. Així que aneu avançant en el camí que ara seguiu,

0: guiats amb més energia que mai pel Ginger, que des de fa una estona sap perfectament cap on ha d'anar i per quins carrerons ha de girar, aneu veient que la pedra cavernosa que us envoltava ja no és tan salvatge. Deixeu el riu enrere i, mica en mica, sembla que passeu per un camí transitat. I les parets han estat treballades. Més endavant, veieu que s'alça una estructura en la roca, sense cap mena de dubte, ha de ser Blinkenstone. Per fi, sembla que el somni de fugir de la infrafoscor queda més a prop.
1: Yipi!
2: Bueno, i amb tot aquest temps tu has tingut temps a vincular-te amb la massa.
3: Sí, sí, la massa aquesta i jo som millors amics. Això vol dir que ara sé què fa?
2: En principi, sí.
0: Sí?
3: Vale.
2: Bueno. Vull dir, si és un objecte que requereix vinculació.
0: Sí,
2: si no fa
0: requereix
2: res,
0: vinculació. Exacte.
3: Vale, i ara sé què fa.
0: Sí.
3: Podem dir-ho, podem fer un gran reveal de...
0: No és gran cosa. T'il·lumina, cosa que està guai.
3: Vale.
2: Això feia
0: però, no, però ara pots activar-ho i desactivar-ho.
2: O és una llanterna.
0: Exacte.
2: Vale.
0: I quan ataques amb la massa, fa, si no m'equivoco, un de mal de foc.
1: Bueno.
0: Sí.
2: Bueno.
3: Bueno, és una...
2: A veure, si ens trobem bitxos que regeneren, ens anirà bé.
3: És una torxa.
0: És com una torxa, exacte.
3: És una torxa elèctrica.
0: Exacte. Sí. Bueno, elèctrica no, perquè el mal és de foc, eh?
3: Vull dir. Sí, però vull
0: però
3: dir
0: sí,
3: que...
0: Sí. Puc una torxa electrònica.
3: Electrònica, exacte.
0: I fins aquí la nostra sessió d'avui de la Font del Gat.
3: Molt bé.
0: No ha mort ningú, tret de bèsties.
3: I jo, perdó?
0: Tu no has mort.
3: Bueno.
0: Vols saber el que és la mort?

0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'ha...

0: las dúas.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.